0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: At least it is true that man has no control, even over his own will.
2: Jo que estic acostumat a jugar amb foc,

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Escolta, Zicat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

escoltes i cars.

0: boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de... tampoc...
3: Pràcticament el mateix, i el profe diu aquí passa alguna cosa.
2: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
3: Canta
2: home,
3: una mica.
2: Un milió.
3: Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà... perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
3: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó XIV ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i va arribar el cotxe doncs, amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes
3: quan
5: nous.
3: Quan vas a buscar el cotxe.
5: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km.

0: km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
1: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
0: No, home, no. S'hi ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
1: El Ferrari per Roma a 300 km.
0: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Cap al mòbil.
1: Que fàcil que seria arribar a 10 a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia, Lara.
0: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
1: Va.
0: Atenció.
1: Va, molt bé, acaba cantant la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Para darle a tus mejillas su
1: color. Fue la juventud. És que m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels préssecs? Clar, home, ella que es comprant cap a casa per indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
0: Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
2: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, però aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
1: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
1: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
0: Però està bé, perquè sí. Donem veu a qui a vegades...
1: Molt ben tirat, Marta.
0: No en donem.
1: Molt ben tirat.
0: Que maco t'ha quedat.
1: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
1: Ui,
0: el
1: alerta.
0: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar, a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat, que escura gots a la barra, o amb el príncep d'Espanya?
4: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy sibarita tampoco te puedes poner, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. Y la gente, no, no, no. ¿Por qué no?
1: Pero es que la gente
4: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
1: No, porque la Yolanda Ramos. Però clar, estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
0: Sí, sí, és molt important.
1: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
0: Però després ja ho han deixat, no?
1: No, no, és que allò ha durat 2 setmanes.
0: Clar,
1: algunes
0: encara, frases. Encara el trobo molt.
1: Perquè el sexe era bo.
0: Ah, ja passa això.
1: Però també passa el sexe bo.
0: Sí,
1: tot. I el cor també batega amb Lolita.
0: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
1: Home, clar, és que
0: nostre,
1: a veure...
0: El vostre.
1: El meu.
0: El seu, el seu teu marit.
1: El meu futur marit.
0: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
5: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
6: Ah, me encanta.
5: ¿Ves?
6: Ahí va.
5: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
6: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
5: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
6: Pero si te
5: hola,
6: dice...
5: Jacob,
6: que no.
5: Con el ajo menos.
6: Con el ajo.
5: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
6: Bueno, pero...
5: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
6: No, pero no sabes nunca.
1: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi, i tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria ja una cua de persones.
0: Ah, hi hauria cua.
1: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo? Si tinc a Jacob Elordi al meu cap.
0: Doncs pues va, preguntaré a la Lara. Ja està.
1: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram del Jacob Elordi.
0: Sí, que la següent molt pregunteta.
1: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirar. Permís? Doncs bé, que seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
0: no,
1: són?
0: Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
1: Què passa?
0: Què passa? No. Esteu tensos.
1: Nosaltres? Però si esteu no estem fent res.
0: No, el
7: bueno, tireu la pregunta o no?
1: Quin so ens deixa la ràdio?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Vam trucar l'Eire Díez. L'Eire Díez.
1: Va.
7: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
8: La verdad es que nada.
1: Nada.
8: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por la causa de CEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: que és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida, pobreta, que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, matineers. Ai,
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la Lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va plegar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
0: Això tombaria la versió de Leire Díez.
1: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
0: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
1: Però el president espanyol s'hi nega.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
1: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials.
0: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
1: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
1: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
1: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
7: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
8: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment les grans obres ja les tenen.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i el periòdico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
10: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i El Mundo que el PSOE va perseguir

0: Cuco, jutges i fiscals per ordre del One, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
1: Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
0: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
0: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
1: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
0: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
1: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
0: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
1: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
0: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
1: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
0: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Peraz, és una gravetat penal i política extrema.
1: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
0: L'ABC obre la portada amb l'editorial, titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
1: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
1: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
0: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a repte, vaja.
2: 5 segons.
0: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
1: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
1: Sí, és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
0: Sí, el País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
0: atenció,
2: bueno, panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Vés-te'n a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
0: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
1: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al País, arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fent canvi cap a 5:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maya Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
3: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La Promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
2: Sí.
3: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
5: Hola, sóc el Pau Roca, director de La Promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
5: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
3: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a blade. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu a 9:15 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pichi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
6: Carrasco intenta un tercer dribbling. Li ha sortit, centra, la jugada arriba Pichi. Pichi la mata amb el cap. Gol de Pichi. Ha marcat Pichi. El Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie. En Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie. Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio del so, que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, i tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
7: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
8: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
7: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
10: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Trobar la cara, pobre Guillem.
10: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quin hora és.
2: Ell és jet lag.
10: Exacte.
2: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'Ustec, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
10: i com
2: això.
10: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja
2: molt
10: ho diré bé,
2: com costa,
10: a partir de tres síl·labes aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com va, a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de
2: molt
10: Finques
2: bé,
10: de Catalunya.
2: Sí.
10: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-360-609. El torno a dir, 636-360-609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu,
2: clar,
10: et respondrem.
2: Reserva.
10: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol.
10: Doncs
2: Maiol, últimament les dades són molt difícils.
10: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: És perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
10: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de soc que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, doncs ple, quants, aquí.
10: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però, escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
10: No, això
3: és
10: que...
3: Ara, mira, va,
2: aquí la màgia de la ràdio, aquí la Romagosa em deixa els seus, vull dir, això...
10: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
3: Ni idea. Tots junts?
10: Tots junts.
2: 10 milions.
10: 10 milions?
2: Va.
3: Més.
2: Sí. Aviam,
10: si algun
3: 50.
10: Vol... 50.
3: M'he passat.
11: No ho sé.
2: Va, 50 milions.
3: 35.
2: Potser no,
3: sí,
2: no, eh? Has dit 50,
3: no,
2: eh?
3: No, però 35. 40. Ah!
10: Doncs... És que eren 58.
3: Ah!
10: No, però aquesta rectificació...
3: Ja està, no, me la menjo.
10: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
10: Mira, fitxa a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
10: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: Està bé, eh? Que també, de veritat.
3: Carai. Sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol. 93-201-7474. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
13: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
12: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
14: És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
15: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
14: Avui soc... Avui estic...
13: Perdona, que t'ho pidi, això, però... És que no tinc una resposta.
14: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
13: No.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
18: Bon dia, matiners.
19: Ara arrencarem el camió.
20: Jo us escolto ben d'hora.
18: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
21: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
21: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
3: Molt bé.
2: A què et dediques, Josep Maria?
21: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
21: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
21: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
11: El matiner.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Repassem... Oh, escolta'm. He recuperat una entrevista que va fer Lolita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem. Però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
22: La IA mata la creativitat i el pensament complet. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant, clar, o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança de per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els professors ja s'hi estan trobant. I ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
3: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
23: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre. Y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud.
3: Claro.
23: Que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita...
3: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 93207474. Glòria, bon dia.
24: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
24: Gràcies.
2: Com estàs?
24: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
24: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
24: Va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
24: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
24: Sí, molt bo, molt bo. Algun... Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
24: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
24: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
3: Ara,
2: molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
24: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
24: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o érem, perquè ara ja queden pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
24: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
24: D'aquí un anyet.
2: Segur?
24: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
24: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
3: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
24: Aviam, Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan, es menut Glòria. Si més no, ens saludarem.
2: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
24: D'acord.
2: Que vagi molt bé, Glòria. Una abraçada.
24: Adéu, bon dia.
2: Moltes gràcies, adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
0: Ai.
2: I aquesta cosa...
0: Com ho sou?
2: Ha arribat.
1: Històries d'un home del temps que viu a la...

0: Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
1: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
2: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant tant vaig mirant, i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les de líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
1: Ah.
2: Doncs, no, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
1: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
2: Es diu Rosita, es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
1: seus genitals.
2: Als seus genitals, sí, sí, sí. I
1: molt
2: llavors,
1: bé.
2: Clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
1: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? És que això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
2: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
0: Qui tingui paparres.
1: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
2: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
0: I al metro, també.
1: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
0: Estem en xoc, Eloi.
1: Fins demà.
0: Adéu.
1: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
2: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
1: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
2: A veure què passarà demà.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Mare meva.
1: Ostrell, bon dia.
3: Bon dia.
1: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
3: Ah, vale.
1: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
3: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
1: Fins demà, matiners, que vagi bé.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: ens, us grateu, expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
1: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegat a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, scroll, scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés?
1: De tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: A Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, allò conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient, ho diu aquí, ho diu aquí, et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu preguntes, et diuen, com si allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara
2: una
1: no, ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no l'has d'agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més. I, de fet, l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però, clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs, moltes més. A més, això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys, el doble.
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys. Per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que, a més, es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja, a la seva vida professional, molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè hem de, potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cas.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteo Pirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí? Tu.
1: Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no passa la resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar amb aquestes previsions, també és molt amant de la fotografia, i també el que m'agrada més són els posts divulgatius. És a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de Bendinat en aquest país nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I, per tant, és un tema que desperta interès i, alhora, en el fons, és un tema que barreja medi ambient, geografia, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa posts més atemporals parlant per exemple, en aquest cas, explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Jo també he de dir que em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i de les, no cal dir, tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, posar-nos a cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explicava l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, molt interessant, Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament.
0: Pots dir més de 100.000?
1: Més de 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus. O sigui
1: que... és que hi ha molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Clara, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí, sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes.
0: Que estigui més tevi.
3: O saps què deia la meva àvia? Des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar, això, imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
3: T'has
0: d'esperar.
3: El bufar.
0: El bufar.
1: Però escolta, m'està pensant una mica amb els altres. Tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Clar. Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més a més.
1: També, a més això, o sigui, banda del soroll, a més a més, tens allí tota la pel·lícula
2: no.
1: Què està menjant?
2: Bueno, avui ens està concentrant a les orelles, no a la vista.
0: Sí.
2: No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera, que sou...
2: Tampoc.
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
1: No, prou. És que a mi va passar l'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, si tens la mala sort que et posen al costat amb una parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: eh? Sí, clar, els sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal que volies compartir.
2: Jo el comparteixo tots.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada, però a banda del xerruc...
2: A més, qui s'està petant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: Aquesta persona tindrà artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha dit mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu, doncs allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer, doncs, és respirar fons.
3: Sí, una miqueta
2: no,
3: parlar,
2: respirar
3: no?
2: Fons, no?
0: Fluix.
2: Perquè respirar fons és fluix. Perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què en penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu, doncs, tens aquell familiar que fa això, és, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau,
0: i ja està. Però ell li ofendrà el que tu
3: reguis. No, perquè
1: és veritat, sí.
3: Però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa...
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, em dirà allò, que tiquis-miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
0: Tant de bo. La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, dic indefectiblement cada frase.
3: Doncs mira, també pot ser si tu molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos del que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
1: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé, l'autocrítica.
1: Molta polseguera, aquest petit espai del Tot es mou.
5: Jo no entenc res.
6: Tu no entens res.
5: No, jo ara
6: ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
5: No entenc res.
7: Però això es deu fer molt mal, clar.
5: Jo perquè ja ho he acceptat. Però realment porto mig any com el cul.
6: Patint, ja està patint. Sí, estaves molt enamorat d'ella?
5: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
6: Sí.
5: Però...
6: Tu sí.
5: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
0: Qui és aquest?
1: És que clar, el quadre fora, a mi em posa això. La pell de gallina. És, recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
0: sí,
1: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex?
3: Sí, vaig sentir que el que no surti també en parlava amb força.
1: Qui
0: és l'ex?
1: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi, que el que no surti faci un especial d'això, em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat i jo estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era d'altres qüestions?
1: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu: no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
1: En canvi...
2: És que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
1: A la vostra generació, sí.
2: Sí. Jo a nosaltres crec. Ens va arribar per aquí.
1: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del Tot es mou explicant això?
2: Potser
1: bueno,
2: no.
1: Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta i m'imagino que estic mirant aquí un...
1: Sí, és el que va de blau per si...
3: Tio, només per parlar de la seva vida sentimental.
2: Molt estrany.
1: Bueno, pues ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: Perdoneu, sobreentenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía a la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: És una noia catalana d'un barri d'aquí, deu ser de Barcelona, i es decideix... No sé,
1: no sé d'on és, però és catalana.
2: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella també.
1: És bat guiat del Mercadona totalment, però, vaja, que és indiferent, això. Si per mi, cada gent fa el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un mitjà públic.
0: I va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, t'has de mirar els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, i llavors te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot de Sálvame.
2: Però que a sobre no és ni la gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, i si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals de la tele, que són iaies...
2: Zero el cas.
1: Amb qui? Les iaies, a qui els interessa la ruptura d'Àlex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de les reials angleses.
3: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de Futbol Club.

0: veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega? Dana de Parra. O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristo.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es tenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influències que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família també vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinhos i altres referents així una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una gelestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Jarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci aquesta funció, i crec que ens faltava en el vestidor femení un referent així, i jo molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de és que no, hauria de ser normal, però no ho és.
0: No, per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. és que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens? Sí, bueno, és que és una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana hem tingut l'Estadi Olímpic.

0: clar, ara jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent, perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: sí,
0: doncs...
2: és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte, és bastant...
0: Bueno, algú li devia dir.
1: Sí, però...
2: President, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar,
1: molta.
0: Jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny, pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement. Veus?
0: És que a sobre, dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. L'última cosa que volia comentar...
3: I de bibliotecàries, també, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern d'Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que, d'una banda, els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que
2: molt
0: no podien
2: bèstia
0: ni moure's, sí, sí, i tal, sí. I que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida
1: sí, hi ha classes, exacte, i que si pagues ho aconsegueixes beneficis.
0: Si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que
2: prou,
0: ja aviam.
2: Prou de fan-rous.
0: Si voleu convidar-los, convideu-los a canviar publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana al món.

0: for fun.
1: La peli a la carta.
2: Long night.
3: Oients, us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
4: I és un passadís etern.
3: No etern, és com... Ah, jo sempre. Dic, i si em tira enrere, tampoc, no torno a l'andana, ja...
4: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
3: No, quan estic al lloc, no hi ha ningú, perquè penso... Primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
4: Jo, més que hi hagi un altre passadís etern, el que m'imagino és, a veure si algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
3: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
4: del metro. No poder-ne sortir.
3: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu a de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a 0. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Clar. Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de per si en el seu bucle.
4: Camisa blanca,
3: en el bucle diari, sí. Camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? L'anar a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia, collons, esperem tu, que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no és l'oficinista una mica hippie. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
5: Bona nit. Bona nit.
6: そうですね。あのこの真っ白な東京の地下の
5: considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc com el passadís del metro de Tòquio, diu és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
6: Storytelling になるじゃないかなというふうに。そうですね。僕自身というよりはやっぱ日本。
5: Avui en dia la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família? No? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència. És el Shining de Stanley Kubrick. El protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi, de Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat. No? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
6: Ma, 主人公の文脈に沿わせたというのもあります。
2: 一番出口から外に出ること。
4: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
3: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest migmetratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la teniu a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
7: Clar, t'he sentit.
3: Un videojoc indie japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
4: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros que si tu no feies el recorregut com ell et marcava, havies de tornar a començar.
3: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves.
4: Doncs
3: mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, eh? Vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
7: No.
3: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalí cabina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada on pots arribar-hi i perdre-t'hi. I la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
4: Hi ha gent per tot, eh?
3: Doncs sí. la setmana que ve, o no, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé? Doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
1: Els experts i cap.

0: veure, Laura, que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només es llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo pugueu llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, per simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
2: Sí, però s'ha de dir que, a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de la terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
1: totalment.
2: En sí, canvi, sí. Ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no pas estar fent scroll infinit, mirant reels
0: mil
1: i tal.
0: Mil vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig... convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint. Clar. O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura em ve a llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
3: No saps l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegia aquell mateix llibre, no?
4: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols, m'obligo a acabar sempre baix a la dreta.
3: Sí,
1: però que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar, saps?
1: Llavors, la lectura abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes anant dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
1: Clar, no et pots enganxar. No et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
3: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
1: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
3: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio Vives.
3: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa, però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura, ara callarem tots.
3: O sigui, que va al parc i fa... Voleu parar de molestar, sisplau?
1: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren, al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja...
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo i la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa dels de davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal...
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, el tren, i que igualment et vagin dient... Ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm
2: això
1: estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, que no t'interessava zero, i llavors et començava a dir... Avui a la plaça m'he trobat... I vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant i m'està constant molt com perquè m'interrompis cada 10 minuts.
1: Pobre, sí, iaia. La gent té molt poca sensibilitat
3: iaia
1: amb la lectura.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tot.
3: Què són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir?
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
3: Això.
1: No és tant perquè...
3: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ell
1: mateix. Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
1: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
3: Doncs però... això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
3: Ja, això és veritat. Això és veritat.
1: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí, sí.
1: Ai, totes les lectures de l'any per l'estiu.
5: Me sobren paraules, agulla, fil de cosi.
3: Sobren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: Cada estiu arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues, llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu, acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
2: totalment.
1: S'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, eh? Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
4: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
4: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per
1: llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar.
5: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones un shot.
1: Gent que no vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens valorem a pla, estar a la platja, estar tombats a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
3: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte, o sigui, vull sentir allà... els moixons, exacte. Com ha dit la nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
3: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
2: Molt bé, que... Sergi.
1: Perfecte. Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca, així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una horxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrir gaire el cervell.
3: Perfecte.
1: Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre llegiu.

0: saludem a la Rita Oller, bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit passant les bones coses, així que, Rita, i ja em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: Jo veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol. Gens, per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Em va encantar. De quina obra estem parlant, que no sé si n'heu dit el títol.
1: L'autora.
4: L'autora, molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria. I és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni un me'n vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat. Perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera. I veiem com ella va transitant al llarg de tot això. Però el muntatge és molt especial. O sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també.
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són 4 intèrprets i 2 col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonín, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i l'Amada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes. Jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
4: que
1: molt xulo.
4: Porta llocs molt diferents, no?
1: Sí.
4: Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar.
1: Sí, i et posa molt bé el lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso? I era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marcel i Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. I el següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra. És la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenint, i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual, perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues, eh?
1: Sí.
0: De les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, i han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre, podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no?, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no?, i va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors, són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dues sentades o amb dos dies, no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me les truc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Sopa de Crab Apples.
1: Exactament. Perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit. A 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros. I per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència.
1: O sigui que hi ha una diferència. I si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
0: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara. Per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
0: Has sentit el 19, que té res? Fa un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.

0: Kiss.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
3: Els anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi havia les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts, molts, molts. En fet, aquesta tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
2: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
4: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
2: Cal destacar que alguns dels elements, el Ripoll i passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El porteu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera s'avingui a venir quan no va venir, i jo que vaig a l'últim ple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Camp de Bànol com a batlle de Camp de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Orriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Meri i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Orriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediré a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Orriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-lo suport. El surrealisme, la tensió i la crispació va marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
0: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Sound.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
3: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, la equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
2: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
4: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
3: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
2: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
5: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiant-s'ho.
2: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
6: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana Forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
2: Això deia Joaquim Colomer.
7: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
2: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: El conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats docents continua obert després d'una nova proposta salarial que els representants dels professors consideren insuficient. La conselleria, encapçalada per Esther Niubó, ha ofert avançar 3 anys l'augment salarial previst inicialment en 4 i incrementar diversos complements, com els de la tutoria, cotutoria i direcció de centres. També planteja incorporar 2.405 nous professionals, més de 1.000 destinats a reforçar l'escola inclusiva. Malgrat això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària mantenen les vagues i les mobilitzacions. Reclamen un increment molt més ambiciós. Fins a 500 euros mensuals addicionals en el complement autonòmic i més recursos estructurals per reduir ràtios i càrrega burocràtica. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha qualificat la proposta de no acceptable, mentre que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha fet una oferta equilibrada i ajustada al context pressupostari. Les protestes han tingut impacte arreu de Catalunya, amb manifestacions, talls de carreteres i seguiments de vaga que, segons dades oficials, han superat el 8% en algunes jornades. A Barcelona, milers de docents han sortit al carrer per pressionar el govern en unes negociacions que continuen obertes, però sabem que encara sense cap acord. El desacord arriba en un moment especialment sensible per al sistema educatiu català, marcat per els mals resultats de l'informe PISA i per les dificultats creixents per cobrir substitucions i retenir professionals. Els sindicats alerten que la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els últims anys supera el 20%, mentre que Educació insisteix que qualsevol millora salarial hauria d'encaixar dins el límit pressupostari fixat per la Generalitat. És dijous 28 de maig del 2026. Us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. I a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on hi ha 24 ripollesos amb Joaquim Roquer, impulsor aquí al Ripollès. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui la Foc Lent, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre Cala Rosa del poble del Montseny. A 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els dos nous regidors del PSC Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Orriols convidant Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcalde de Silvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
3: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català, si no entenc.

0: reconeixement. Li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
2: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriol va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
0: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom: esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
3: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions al pressupost, Isaac Muntades.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
0: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
2: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente. Ja veurem.
0: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el seguiment que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiant-s'ho.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant el nostre entendre una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
3: I qui també va aprovar els pressupostos va ser Centelles, que es va aprovar per aquest 2026 de 9,2 milions d'euros, uns comptes que, segons l'equip de govern, reflecteixen amb una exactitud encara a la realitat i a les necessitats del municipi. Una opinió que dista de l'oposició, que va aprofitar per criticar durant el ple d'aquest dilluns la tardança a l'aprovació. Andreu Jiménez.
7: 9,2 milions d'euros. Aquest és l'import del pressupost que Centelles va aprovar dilluns per aquest 2026 en una sessió plenària que no va estar exempta de crítiques i retrets Ciutadans per part de l'oposició. La modificació de crèdit de prop de 2 milions d'euros per incorporar romanament i inversions va ser el motiu de debat. Des de l'equip de govern, però, aleguen que Centelles sempre ha tingut un pressupost, en aquest cas prorrogat de l'any anterior. En parla l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: Era molt necessari poder fer un bon tancament de l'any 25, poder identificar bé totes aquelles subvencions tant pels recursos ordinaris com per les inversions i, per tant, doncs, vam fer un plantejament que és comencem l'any amb el pressupost prorrogat i després sí que és veritat que fruit d'aquest treball que s'ha fet des de cada regidoria i des de cada àrea doncs, s'ha buscat doncs, dotant-nos d'un pressupost inicial amb molta més musculatura.
7: Pel que fa a inversions, en destaquen la millora d'espais verds o el desenvolupament de l'illa cultural que ha de connectar el Palau dels Comtes amb la Casa Pujol i el carrer Francesc, el Casal Francesc Macià. Una altra de les partides més importants és l'adequació de la zona esportiva a la transició energètica, amb el canvi de l'enllumenat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millores estructurals dels equipaments.
8: Tenim dos equipaments que tenen grans il·luminacions exteriors, com és el tennis i el camp de futbol. Per tant, aquests es renoven. Després tenim, evidentment, el pavelló i el camp de futbol que tenen potencial i necessitat de millorar elements d'eficiència energètica, introduir generació d'energia i, per tant, doncs, la introducció de plaques doncs, va en aquesta línia.
7: Amb l'aprovació del pressupost també tira endavant un altre dels projectes de gran envergadura pel municipi, que és el vapor. S'inclou una partida per l'enderroc de les tres cases que hi ha al mateix carrer, actualment tapiades. Una actuació que permetrà crear un pas més ampli, millorant així l'accés. Paral·lelament, s'està estudiant a través d'un projecte europeu la viabilitat de la nau del vapor, que no s'enderrocarà, però sí que s'adequarà en un futur de la mateixa manera que es farà amb l'entorn.
8: Al final sempre hem dit que ha de ser una zona d'aparcaments, una zona d'equipaments i amb espais verds, i per tant amb això és amb el que estem treballant. Estem ja fent iniciatives de viabilitat d'habitatge per gent gran, habitatge cooperatiu, estem treballant amb salut perquè puguem preveure una zona d'equipaments per quan s'hagi d'ampliar el CAP actual que es pugui ubicar en aquest entorn.
7: La principal despesa municipal de Centelles recau en l'educació i, en segon lloc, la recollida de residus, la neteja i el manteniment. En termes generals, el pressupost d'aquest 2026, segons l'equip de govern, s'ajusta més encara a la realitat de la que necessita el poble.
3: Unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure dues línies de tercer de primària i primer d'ESO, l'Aia de Déu, Ona Codinenco.
9: Professorat, famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública. Tot i que admeten que el departament no està fent res il·legal, alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aules. Maria Valls és membre de l'AFA de l'Escola Josep Orriols i professora de l'Institut Moianès.
10: I sobretot aquest any que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen fent que l'escola perdi recursos docents, quan en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
9: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamaven que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària a l'Escola Josep Orriols i una altra de primer d'ESO, aquesta a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si es tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
10: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
9: En el cas de l'escola primària, de moment ja hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària, 59 alumnes s'haurien de repartir en dues aules.
10: És la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats, i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén, a banda de la màxima ràtio, no?, que generarà una aula molt massificada, no?, i amb necessitats de suport.
9: No és la primera vegada que Moià es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
3: I després d'anunciar-ho al ple del mes passat, finalment Manlleu ha cedit a Salut el solar del Torrent Magí per construir-hi el nou centre d'atenció primària, on també quedarà integrada la base del SEM, actualment a la gasolinera. Andreu Jiménez.
7: Després d'anunciar-ho al ple del mes passat, Manlleu ha cedit aquest maig a la Generalitat el solar del Torrent Magí, on estava prevista la construcció del nou centre d'atenció primària. Unes obres reclamades des de fa anys a causa del creixement de la ciutat, que havia comportat a una ampliació provisional de l'edifici amb uns mòduls prefabricats a l'abril de l'any passat. La cessió del terreny va tirar endavant per unanimitat, per part del consistori destacant la necessitat del nou equipament. Sentim a Ferran Hortal d'Aragent, Montse Rabionet de la CUP i Aida Montoya dels Socialistes.
11: El nou CAP és una infraestructura absolutament necessària i urgent per Manlleu. Aquest és un pas important per avançar definitivament en la construcció i desencallar un projecte molt esperat pels veïns i veïnes de Manlleu. El nostre municipi necessita un CAP amb més espai, millor atenció sanitària, modern, i unes instal·lacions adaptades per donar resposta al creixement del municipi i a les necessitats sanitàries actuals. Els veïns de Manlleu ja fa temps que ens comenten que esperen aquest nou CAP. Ara toca a les administracions que compleixin i que el projecte avanci sense més excuses ni retards.
12: És una necessitat vital per Manlleu i ens sorprèn, de fet, que s'hagi esperat fins al maig del 2026 per fer aquesta sessió, per fer aquests passos. Esperem que ara no s'encalli el Parlament i s'agilitzi el procés de manera que el CAP de Manlleu esdevingui una realitat el més aviat possible.
13: Estem una mica més a prop per tenir un nou CAP, un equipament que, com dèiem, doncs és molt reclamat al municipi, doncs tant pel personal que hi treballa com per la ciutadania que ens hi anem a visitar. I bueno, val més tard que mai, així que celebrem que s'hagi pogut desencallar aquest tràmit d'una vegada per totes.
7: Segons la directora del sector sanitari d'Osona i el Lluçanès, Rosa Planeses, el nou CAP serà de planta baixa més un primer pis. El projecte també s'ha concebut tenint en compte els nous rols professionals que ha incorporat l'atenció primària, com nutricionistes, fisioterapeutes i psicòlegs. Un cop formalitzada la sessió, la Generalitat n'haurà de fer la recepció i s'engegarà tot el projecte.
3: L'Ajuntament de Torelló tornarà a posar en marxa després de més d'una dècada els quatre semàfors que hi ha a la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fàbrega i el carrer Camprodon, al pont de la Malianta. Ho fan després que s'hagin generat diversos incidents els darrers mesos. Andreu.
7: Els de la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fabra de Torelló i el carrer Camprodon, al pont de Malianta, tornaran a funcionar després de més d'una dècada. És la solució que proposen davant l'augment d'incidents i topades en aquest punt. El darrer cap de setmana, de fet, per la velocitat en què circulen els vehicles també. Ho van posar sobre la taula al ple d'aquest dilluns des del PSC i la CUP. També en van parlar la regidora de Seguretat i Mobilitat, Elisabet Vinyes.
14: Aquests passats mesos hi ha hagut diversos incidents de trànsit greus a la cruïlla de Pompeu Fabra, en Pont de Malianta i al carrer Camprodon. Quan està previst que funcionin els semàfors per evitar aquests fets i que no passi cap desgràcia?
15: També volíem saber lo dels semàfors al costat del CAP, la cruïlla amb el carrer Camprodon, si se'n pensen ficar o no per evitar més accidents.
16: Sabeu que vaig ser jo la que vaig dir, doncs hem registrat diversos incidents, cap de molt greu vull dir, doncs molt greu, però sí que hi ha topades amb cotxes, que algú ha sortit amb alguna lesió, no important, però igualment són lesions.
7: Vinyes explicava que en el seu moment es van parar perquè generava cues perquè es troben en una zona molt transitada, sobretot en hores punta, ja que és a prop d'una escola i d'un CAP.
16: Tot i que després ens sentirem a dir doncs, que hi hauran cues, hi hauran retencions en aquella zona, no? Quan surten dels col·legis o quan són hores puntes, doncs és possible que una cosa porti lligada una altra, però en tot cas el compromís segueix en peu.
7: El consistori preveu posar-los en marxa aviat un cop s'hagin reparat.
3: I cada vegada és més freqüent que s'utilitzin helicòpters per serveis mèdics i serveis d'emergència. Només l'any 2025 a Sant Feliu de Codines es van registrar 24 aterratges. En el que portem d'any s'han enregistrat 5 aterratges entre SEM i bombers. Laia de Déu.
9: A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
3: El mercat, un espai ple de vida, i Can Bordó i més que una granja són els dos documentals que els alumnes de sisè de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio i Ràdio Televisió de Cardedeu.
17: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
18: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i d'aprenentatges que el cinema pot articular.
17: En tallers al llarg del curs, des de setembre fins al maig, i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'ells.
19: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
20: Crec que ha estat una experiència molt guai, perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules, i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots moltes sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
17: Després d'una pluja d'idees i de molt debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes als documentals dels alumnes de sisè de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
3: I finalment van ser forces les obres que van participar i estar presents a De Samfaina Teatral, el resultat final del taller de teatre per adults impulsat per Artesana Social de Cardedeu, Enric Rubio.
17: Així és, Ona. Disculpa que t'ho poso sempre difícil. A través de grups reduïts amb participants de totes les edats s'ha fet un treball intens d'interpretació amb personatges i escenes molt diverses. Escoltem a Olga Vinyals, directora artística de Samfaina Teatral.
21: Doncs l'objectiu del projecte principalment és que les persones que estiguin en el taller de teatre puguin fer veure, doncs, tot el que anava, bueno, l'aprenentatge. Però sobretot el més important és conèixer tot el que és el fet teatral, i sobretot passar-s'ho bé i divertir-se i aprendre, doncs, coses que viatjar entre emocions, personatges, i que tot això jo crec que ens enriqueix a tots per igual.
17: El projecte ha inclòs 6 peces teatrals que exploren les relacions humanes, des de l'humor, la tendresa, la vulnerabilitat, la intensitat o fins i tot la crueltat. 6 tastets de microteatre representats en diferents espais i amb escenografies pròpies que han convertit l'experiència en un recorregut íntim i proper tant per als participants com per al públic. Una iniciativa que, més enllà de l'escenari, també ha servit per fomentar la convivència, l'expressió emocional i la creativitat. Escoltem a Jesús Bonjoc, mestre jubilat i participant de Tot plegat.
22: El microteatre ens ha donat una experiència de poder integrar en mitja hora tot un àmbit artístic i d'expressivitat important, que a vegades en una obra on actua més públic no es pot donar. Llavors és una cosa més intensiva, de 20 minuts, on amb dos, tres personatges, aquests papers s'intercalen molt ràpid, per tant, et dona a nivell d'experiència teatral un bagatge important, no? Una experiència important.
17: El projecte ha permès als participants descobrir noves idees d'expressió i compartir experiències a través del teatre, tot apropant el microteatre al públic d'una manera íntima i propera. Una proposta, en definitiva, cultural i social que reafirma el valor de les arts escèniques com a espai de trobada, aprenentatge i cohesió entre diverses generacions.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
0: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
3: Pepa Costa, bon dia.
2: Molt bon dia. Molt de sol aquest matí, gairebé cap núvol, i l'única novetat és que a la tarda, fruit de la mateixa calor i d'una lleugeríssima entrada de vent de nord, les tempestes creixeran amb més força. Ahir ja vam tenir uns quants núvols a la tarda, però avui tenim bastants més. Poden haver-hi ja unes tempestes, sobretot al cap Osona i cap al Ripollès. Unes tempestes poden ser moderades. No són fortes ni abundants, però sí que moderades, fruit d'això, d'aquesta mateixa calor, que serà molt intensa avui, per sobre dels 35 graus, jo crec, en moltes zones d'Osona, en Moianès també gairebé 35 graus, i al Vallès el superarem tranquil·lament aquests 35 graus. Per tant, un dia escàndol, podia titular situació molt greu i situació del tot preocupant la que tindrem avui. Espero que a partir de demà les temperatures ja puguin baixar una mica. Ja ho anirem concretant, però jo crec que a partir de demà baixaran ja una mica, i cap de setmana serà una mica més normal de finals de maig. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, l'Elisenda Corrius, on parlarem amb ella sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts del Carrer de Torelló, que se celebra aquest cap de setmana, on s'hi podrem veure diversos espectacles, arts escèniques, teatre, dansa i música. Després, a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on s'hi troben 24 ripollesos. Ho farà amb en Joaquim Roquer, un dels impulsors al Ripollès. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, on l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió Cardedeu a la Foc Lent, parlarà sobre Cala Rosa, del poble del Montseny. Després de que en Guillem Sánchez transporti les piulades més destacades del dia, parlarem i acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Però sabeu que tot això ho fem després de publicar...

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
2: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
1: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
2: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
1: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
2: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Osona.
1: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Giménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
2: Va, començarem a repassar les portades per la de La Vanguardia.
3: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El jutge indaga sobre agents que van passar, suposadament, dades a la lampista Leire Díez. És a dir, aquest cas del PSOE no és el de Zapatero, és un dels altres que hi havia, que està relacionat amb l'exsecretari general del partit, a Santos Cerdán, i també a la lampista Leire Díez. A la imatge destacada, doncs, també Pedro Sánchez, que ahir se'n va al Vaticà, on es va trobar amb el papa Lleó XIV, i bé, en aquesta trobada, doncs, que va haver-hi bona sintonia entre el pontífex i el president espanyol, i també va servir com una mica de preparatori per aquesta gira, podríem dir, que farà a Lleó XIV d'aquí unes setmanes per aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol.
2: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
3: Que continua parlant de corrupció, es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis de govern comencen a marcar-hi distàncies. I la imatge, doncs, es veu ahir agents de la policia just a l'entrada del PSOE a Ferraz, després d'aquest escorcoll que s'ha dut a terme dins de la seu del Partit Socialista a Madrid.
2: Seguim ara per la portada del periòdico.
3: El periòdico, que avui titula Pedraz busca a les entranyes del PSOE i pagaments més per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus al registre d'entrada i d'informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit, Cerdán, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zàrrias. I a la imatge es veu les eleccions farien entrar al país en una paràlisi. Unes declaracions de Pedro Sánchez. I la imatge així més gran és de la seu del PSOE, on ahir estava a rebussar de mitjans de comunicació i també de la policia a causa d'aquest escorcoll. I el periòdico també el que ens porta són declaracions que van compartir ahir a diferents membres dels partits polítics, que alguns que donen suport i alguns que formen part de l'oposició. Núñez Feijóo, la pregunta és quantes batudes més, quants subons més. La situació és agònica. Míriam Nogueres, de Junts, la moció de censura no està sobre la taula. Rufián, no se sap què és cert. Si es demostra alguna cosa il·legal, que la gent decideixi. I Òscar Matute, de Bildu, veurem què troben al registre de la seu del PSOE. Que investiguin.
2: Doncs estarem al cas de com avança aquesta trama amb Andreu, amb tot el cas del PSOE, i seguirem i acabarem a repassar portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
3: Que ens anem cap al litoral, una mica més amunt de Barcelona, a la comarca del Maresme. I el titular és: el Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. I la imatge, doncs, una imatge típica del Maresme, que tu, si penses en aquesta comarca, doncs, platja, a primera línia la via de tren i a sobre la carretera, que és la imatge típica d'aquesta comarca.
2: Doncs, Andreu, obrim la mirada, seguim per els diaris de la resta de l'estat, començarem per la portada del País.
3: Noves revelacions del cas Leire. El jutge sosté que el PSOE va pagar per torpejar les investigacions. Pedraz imputa a Santos Cerdán i a la gerent per una trama contra els jutges i els fiscals. L'audiència sosté que Leire Díez va cobrar 4.000 euros mensuals del partit i la Guàrdia Civil entra a Ferraz per buscar documentació sobre la xarxa. I a la imatge, doncs, és que és impacte. Vull dir, es veuen a dos policies nacionals i de fons es veu Ferraz, on es llegeix també el PSOE, ja que ara mateix la seu del PSOE està en obres. Hi ha l'endami que no es pot veure bé l'edifici, però hi ha un cartell on posa PSOE i es veu una persona bé. O sigui, una imatge molt que dona molt a reflexionar i que si l'has de mirar per entendre-la.
2: Doncs, Andreu, seguim per la portada de El Mundo.
3: El PSOE va perseguir a Luco, jutges i fiscals per ordre del guany. La Guàrdia Civil i Rob a Ferraz per finançar la trama que va voler obstaculitzar els escàndols de corrupció. Els investigats intenten subornar a varis implicats, desqualifiquen investigadors i acallen a testimonis incòmodes. El jutge situa l'origen en els 5 dies de Sánchez després de la imputació de la seva dona i senyala a l'actual gerent. I la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir en aquesta visita que va fer al Vaticà i bueno, agafen les declaracions també de Pedro Sánchez. A Sánchez s'atrinxera, la investigació no impugna el govern.
2: Seguim per La Razón.
3: La Caixa del PSOE va financiar l'ofensiva contra jutges incòmodes. Pedraz atribueix a Cerdán el lideratge en una trama per desestabilitzar investigacions molestes per al govern. L'exsecretari d'Organització hauria pagat 4.000 euros al mes a la Fontanera, és a dir, a l'Eire 10, i s'activen després de la imputació, que es van activar després de la imputació de Begoña Gómez, la dona del president. El jutge envia a Ferra de Luco, que va rastrejar durant més de 12 hores la seu socialista en busca de documentació. I la imatge, doncs, la cara de Pedro Sánchez d'ahir a Roma i l'altra, els mitjans de comunicació, que acorralaven pràcticament Ferraz per saber què va passar ahir amb aquest escorcoll per part de Guàrdia Civil i Policia Nacional.
2: I acabarem el repàs de portades per l'ABC.
3: Bé, el titular és de l'editorial d'avui de l'ABC. Tota la corrupció és de Sánchez. Per tant, ja veiem la línia que segueix aquest mitjà. El que també llegim és el PSOE va pagar una trama contra jutges i policies per protegir el president. L'entrada de Luco a Ferraz durant 10 hores acaba amb la imputació de la gerent Cerdán i Zarrias. Santos Cerdán controlava la CEPI, que va per orientar els expedients per rebre beneficis.
2: Bé. Unes portades crítiques avui.
3: Està en el punt de mira.
2: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Doncs, com sabem, el Festus arriba aquest 2026 a la seva 29a edició, convertint un any més els carrers de Torelló en un gran escenari de dansa, música, circ, teatre, performance i arts visuals. El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de maig, posa enguany el focus en el concepte de comunitat, reivindicant la cultura com un espai compartit i de trobada. I avui al Territori 17 tenim per nosaltres, per via telefònica, a la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, a l'Hisenda Corrí, perquè ens expliqui totes les novetats i tota la programació d'aquest any. Bon dia, Elisenda, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé, a punt de Festus.
0: Suposo que esteu ara aquests dies a tope acabant de tenir-ho tot a punt, eh?
1: Sí, ultimant els detalls.
0: Doncs, Elisenda, explica'ns, perquè el Festus arriba a aquesta 29a edició, com ha evolucionat aquest festival des dels seus inicis fins a dia d'avui?
1: Doncs ha evolucionat de diferents maneres. Vull dir, l'essència del festival continua sent la mateixa. El festival va néixer amb l'objectiu de posar al carrer propostes d'arts escèniques, música i arts visuals amb llenguatges més arriscats per acostar a la ciutadania aquest tipus de propostes i per fer la cultura accessible per a totes les persones. L'objectiu pel qual es va crear el Festus continua sent aquest, el mateix, però el que ha evolucionat és amb les propostes que es porten, amb la durada, més amb el format que no pas amb el festival en si. Quan es va començar el Festus, doncs durava 3 dies, ara dura 2, les propostes eren d'una tipologia, ara en són d'una altra, però se segueix mantenint l'essència del festival.
0: Elisenda, el lema i el discurs d'aquest any giren entorn al voltant del tema de comunitat. Per què heu volgut posar el focus precisament en aquest concepte i també parla'ns una mica del cartell, que també és molt significatiu i també suposo que deu anar relacionat amb aquest concepte.
1: Exacte, va ben bé així. Per nosaltres, sempre la imatge gràfica del festival és una proposta més del festival. Com deien, el festival hi ha arts plàstiques i arts visuals, i per tant el cartell és una proposta més del festival. Dit això, nosaltres cada any sempre seleccionem un concepte sobre el que treballar. No vol dir que totes les propostes que portem al festival tinguin a veure amb aquest concepte, però sí que algunes parlen explícitament en aquest cas de comunitat, i però sí que és el que utilitzem nosaltres per inspirar-nos i construir tant la comunicació com tot el programa que es posa als carrers i a les places. Vam escollir comunitat una mica perquè estem en un moment on sembla que tot tendeix a individualitzar-se i a mediatitzar-se molt, i oblidem una mica que som humans, que vivim en comunitat, que es construeixen, les coses passen, no?, pels vincles que establim amb els nostres veïns, i de fet, tal com construïm el festival, ja és molt comunitari, perquè un ajuntament com Torelló no podríem tenir el festival que tenim sense la participació voluntària de moltes persones vinculades a les arts, i per tant ja es construeix de manera comunitària. D'altra banda, quan nosaltres posem la cultura al carrer, ja transformem aquests espais que el dia a dia són de pas per escenaris. Per tant, ja posem a l'abast de la ciutadania aquest punt de trobada que pensem que és imprescindible per construir comunitat i, per tant, per construir poble. Per tant, en aquest cas, no, amb el Festus el que volíem contribuir és a posar a l'abast, no, a facilitar aquest punt de trobada entre la gent de Torelló i entorn, i a partir d'aquest punt de trobada, que passi el que passi, que sigui el que sigui, però que la gent es relacioni, es conegui, perquè és a partir, no, d'aquest contacte i les idees que sorgeixen que fa que en els pobles passin coses i hi hagi vida.
0: I el cartell aquest que comentaves és una proposta més, en aquest cas un art visual, per la gent que no ens pugui veure o no el pugui buscar ara mateix, és una cadira feta de barres de pa.
1: Exacte. Aquest projecte el vam encarregar a l'Ari Miró i a la Natàlia Pladevall, que són dues directores creatives d'aquí Torelló, i nosaltres sempre el que fem amb els artistes, i en aquest cas en elles, els hi vam dir, volem parlar de comunitat. Llavors, elles a partir d'aquí no només es tracta de fer un cartell bonic, que també l'han fet molt bonic, sinó de com conceptualitzen tota aquesta idea i com expliquem el festival. I van anar a l'essència, no? Van dir que és el més essencial d'una comunitat, és el menjar, i en aquest cas què té en comú totes les comunitats és el pa, no? D'una manera o altra, totes les cultures i totes les comunitats tenim el pa com l'element més bàsic de la nostra alimentació, i a més, sempre hi ha que la cultura és tan necessària com el pa, no? Vull dir, és aquest element tan bàsic. Per altra banda, també hi ha tot el concepte de que el pa artesanal, el pa ben fet, té aquest procés de maduració, de treball, de fermentat, de fer-ho a poc, de posar-hi amor i de coure'l, no? Perquè sortir una bona barra de pa. I en aquest cas, la cultura és el mateix, no? Per això diem que la cultura es cou al carrer, perquè al final perquè puguem tenir aquestes propostes més arriscades o més transgressores, és perquè hi ha una cultura de base que s'ha trebat al carrer, no? I per nosaltres era molt important el que passa al carrer, el que passa de manera amateur, el que passa, no?, de les idees que sorgeixen als bars, i per nosaltres és la base de tot el que llavors es pot construir.
0: Per aquesta edició el programa inclou fins a una trentena d'espectacles de disciplines molt diverses. Quins criteris seguiu a l'hora d'escollir i de configurar aquesta programació?
1: D'entrada, que es puguin fer al carrer, que sembla que és fàcil però és difícil. No, hi ha moltes propostes de carrer, però sí que és una particularitat que es puguin fer al carrer. Llavors que hi hagi aquesta multidisciplinarietat, o sigui, que hi puguem trobar circ, que hi puguem trobar dansa, que hi puguem trobar teatre, que hi puguem trobar propostes híbrides, no?, que barregen totes les disciplines, i després tenir com una mirada àmplia també del que és la cultura. No? En aquest cas, per exemple, dissabte al matí hi ha una caminada etnobotànica per descobrir plantes oblidades del nostre entorn, i després es farà un taller de pa i es farà humus amb aquestes plantes oblidades. Vull dir, és com aquesta mirada àmplia. I llavors també, per exemple, hi ha un partit de futbol antifeixista, no?, que és una proposta de l'Eugenio Merino, que són més performance, o aquests nous llenguatges que normalment en el cas de Torellons és difícil programar-los, no? La programació està per del Teatre Sirvianum, doncs en el Festus hi posem aquest marc i aquest espai perquè puguin ser programables.
0: El Festus manté aquesta clara voluntat d'arribar a nous públics i també de fer accessible la cultura a tothom, per tant també entenc que les propostes són gratuïtes, algunes de pagament?
1: En aquest cas, aquest any són totes gratuïtes. Algun any hi ha hagut alguna entrada preu simbòlic d'un, dos euros. Aquest any ho hem fet tot gratuït. Sí que hi ha alguns espectacles que cal reservar entrada prèvia, però sempre de manera gratuïta. Aquestes entrades es poden reservar des de la web del Festus Festival, que et redirigeix directament al sistema de venda d'entrades del Teatre Sirvianum. N'hi ha algun espectacle com el de la companyia Pagans, que és Paraules que trenquen ossos, que fem dues sessions, que en una ja estan exaurides i l'altra crec que aquest dematí quedaven tres entrades, perquè són propostes d'aforaments molt reduïts i per això precisament hem fet la reserva d'entrades.
0: I Elisenda, per tant, aquest festival, el Festus, és un festival accessible per a tothom i també per a tots els públics, amb propostes per als més petits, per als més grans, també per propostes per a gent jove, no?, que potser no s'acaba d'acostar a la cultura, no?
1: Sí. La nostra idea és aquesta. Al final, totes les propostes es poden ser vistes per tothom, diguéssim, però sí que, per exemple, el dissabte a la tarda tenim un Toti Turonell amb un espectacle que es diu Micro Shakespeare, que és una instal·lació on et pots explicar històries de Shakespeare. És una instal·lació molt bonica i, per tant, aquí potser les persones, no? Tant és per persones adultes, però per les persones petites també els hi farà, no? També hi trobaran el seu espai, no? Perquè això d'explicar històries i contes és algo que, no, que portem tots els que som mares, en aquest cas, o pares, no? Hem explicat contes o expliquem contes a la nostra canalla, per tant és això portat en el llenguatge Festus. També hi ha espectacles de circ i de dansa molt vistosos, molt visuals, que també és per tots públics, ja et dic. O sigui, tot el Festus està pensat perquè tothom el pugui veure, però sí que és veritat que potser hi ha propostes que al final per la canalla els hi són més fàcils de gaudir.
0: Mm-hmm. I Elisenda, ja per anar acabant, a quins espais podrem trobar aquestes diverses propostes per Torelló? És a dir, places, carrers, quins llocs?
1: Sí. Normalment són els espais habituals, hi haurà propostes a la plaça Vella, hi haurà propostes als jardins, hi haurà propostes a la plaça de la Vila. Aquest any, com us he dit, que hi ha un partit de futbol antifeixista, és en el camp de futbol 7 de la zona esportiva. També hi haurà un off-carrera, que per nosaltres és molt important, aquests espais off, perquè al final són espais autogestionats i ara, aquest any, més que mai, no, donen sentit al festival d'això de la cultura que es cou al carrer, perquè són persones, no, que voluntàriament autogestionen un espai. Hi ha dues propostes que es fan a l'escenari del Teatre Sirvianum. Un és el divendres al vespre, a la tarda, a les 7 de la tarda, que de fet és la primera, que fan els alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Sirvianum, i l'altre és el dissabte al matí, que és una jam session, que es diu Aplec de la Mare de Déu del Soroll, i és oberta perquè tothom pugui anar amb instruments, artilugis musicals o altres disciplines a fer una creació col·lectiva. Vull dir que una mica és en els espais habituals, més aquestes dues propostes que es fan dintre del teatre, però a portes obertes, que tothom hi pugui entrar i sortir.
0: Doncs, Elisenda Corrius, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, moltes gràcies per explicar-nos i tot el que representa el Festus per al municipi, també per la cultura, al final per accedir, que tothom pugui accedir a aquesta cultura. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta 29a edició.
1: Moltes gràcies i us esperem als carrers de Torelló.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Ripollès s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera al Gironès per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya en Joaquim Roquer, de Ribes de Freser, que és una de les persones implicades en el projecte aquí a la comarca, perquè hem de recordar que hi ha diversos ripollesos afectats per aquest tema. Bon dia, Joaquim, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Isaac.
2: En aquella fossa comuna hi hem calculat que hi ha un total de 510 persones. Explica'ns on es troba i quantes són del Ripollès.
3: Doncs la fossa comuna està situada dintre del cementiri de Girona. I d'aquestes 510 persones, que la gran part de persones són, bueno, són represaliades pel franquisme, o sigui que van ser executades i enterrades indignament, 25 d'aquestes persones són del Ripollès. La majoria són, doncs, persones humils, d'origen humil, pagesos, o, bueno, persones que, bueno, que se'ls va fer un judici injust i els van executar i els van enterrar en aquesta fossa.
2: Ara ens deies, l'origen d'aquestes persones, no? Un origen humil, pagesos, quines feines tenien? Què hi havia? Quins perfils teníem?
3: Bueno, hi ha, dir que la majoria, però bueno, molts, doncs, són carrabiners. Carrabiners vol dir que eren persones que bueno, potser eren pageses, però que estaven a l'exèrcit republicà o havien passat a... els orígens es pot saber molt breument a partir d'una nota que hi ha en el llistat, no? Però clar, el tema és que les persones, de fet la campanya que estem fent és per saber qui eren i quines són les seves famílies, perquè potser elles sabran més coses d'ells.
2: Per tant, entenc que hi ha gent que sí que està identificada amb noms i cognoms i hi ha gent que no?
3: No, tots.
2: Tots estan identificats.
3: Tots tenen noms i cognoms, sí.
2: Explica'm una mica, com es va poder localitzar aquesta fossa? Entenc que si estava al cementiri era fàcil de localitzar o va costar una mica més?
3: Diguem-ne, fossa és una fossa que ja està una, diguem, una mica dignificada per la política de fosses comunes que té la Direcció General de Memòria Democràtica. O sigui, vol dir que en aquesta fossa hi ha una placa amb els noms de les persones enterrades, val? Uh-huh. Llavors, què passa? La Generalitat té una, diguem, una manera de, clar, és una, diguem, dintre d'Espanya, no? Està clar que la Generalitat és l'entitat amb més sensibilitat cap a la memòria històrica, segurament de l'Estat, una de les de més, no? Llavors, el que fan és anar buscant les fosses que hi ha arreu del país i, diguem, intentar dignificar-les. Les fosses de dintre del cementiri són fosses que, en principi, no tenen risc de ser desaparegudes, perquè en un cementiri no s'hi fan obres, no s'hi fan carreteres, uh-huh. No s'hi fa... Simplement, si hi ha alguns dia diners per exhumar-les, doncs es podrà... I van actuar doncs, en fosses que poden perdre la integritat, al costat de carreteres, en llocs que podrien desaparèixer. Què és el que ha passat amb la fossa comuna de Girona? Segurament, la dels cementiris, segurament, no sé si és la més gran, però de les més grans de, uh-huh. del país, no? Del país ja no només de Girona, sinó de del país. Doncs que, clar, un cop pues ja se sap castellà, pues bueno, ja hi ha un petit consol per als familiars, però potser en aquesta fossa ningú hi actuarà mai més, no? I aniran uh-huh. a per altres, no? Diguem, aquest és el tema. Què ha passat? Doncs que hi ha una associació de familiars de Llagostera que van dir, bueno, es van adonar compte que ja hi ha la Llei de Memòria Històrica, que si no uh-huh. m'equivoco és la del 2017 de l'Estat, hi ha un punt, bueno, hi ha moltes coses d'aquesta llei que no s'han complert, però hi ha un punt que obre una via legal als familiars de fosses, de víctimes que estan uh-huh. en fosses, de que puguin instar en un jutjat doncs fer com una demanda, però no és una demanda contra ningú, simplement és un escrit que es presenta a un jutjat i es diu, mira, nosaltres som parents d'aquesta persona, aquesta persona va patir tot aquest judici injust i demanem que s'exhumi la fossa per recuperar el nostre avantpassat. I això el jutjat té uh-huh. l'obligació de resoldre i instar l'administració competent en fer-ho. Clar, quin és el tema? Que quantes més famílies facin això,
2: més fàcil és que es pugui, doncs,
3: clar,
2: exhumar.
3: Perquè si és una, entre 500 i 10, no, però si són més, sí. Doncs, bueno, la feina que hem fet, i vull agrair moltíssim, moltíssim, perquè no tinc paraules d'agraïment, perquè jo, a part de ser regidor de l'Ajuntament, també sóc implicat, perquè tinc un familiar en aquesta fossa, uh-huh. vull agrair molt al Sergi Albric, regidor Sant Joan i vicepresident del Consell, i també doncs, a l'Amadeu Rossell, president del Consell, i la Judit Cornellà, que són les persones del Consell que han cregut en aquest tema, la implicació que tindrà el Consell amb això. Perquè, clar, què passa? Que per trobar aquests familiars, què s'ha de fer? Pues s'han de consultar els registres civils, no? Uh-huh. Aquí la idea és que a través també de l'arxiu comarcal doncs es pugui donar un cop de mà a la recerca d'aquestes persones. D'aquestes 25 famílies, d'aquests 25 d'allò, ja tenim 5 famílies localitzades que sembla que, com a mínim, estan informades del tema. No sabem si faran el pas o no, perquè ara la idea és reunir aquestes famílies i explicar-los bé tot el procediment uh-huh. del que s'ha de fer, no? Però, com a mínim, d'aquests 25 ja en tenim 5.
2: Que la feina fa jugar, Joaquim, doncs és això, no? Acabar de trobar aquestes 20 altres famílies per poder fer,
3: i llavors,
2: fer més pressió.
3: Fer tot aquest procediment. Jo, en el meu cas, tenim un tiet avi que es diu Pere Rocacoll, que uh-huh. va ser un dels dos sumaríssims de Ribes, i el van executar. La raó, pues, bueno, perquè el meu besavi era el president de la cooperativa dels treballadors, no? En el nostre cas sabem molt bé la història perquè és la casa, no? Però, bueno, pues, va arribar al juny de, bueno, quan va acabar la guerra, i al cap d'un mes el van acusar, no?, d'una cosa que no havia comès, i això va ser el juliol, i el mes de gener, del 27 de gener de 1940, el van executar. Uh-huh. I nosaltres, en aquest cas, sabem coses d'ell, perquè sabem que pues, la família pues, li va, imagina't, no?, preparar com un traje, no?, digne perquè quan l'executessin ho fes amb la major dignitat possible després d'aquest judici. I sabem que van fer simulacres d'execució diverses vegades, i que aquest vestit se'l va haver de posar diverses vegades fins que el van matar definitivament, no? O sigui que a part hi havia una tortura dintre de la...
2: En el vostre cas,
3: en el vostre cas era,
2: ho coneixeu bé?
3: Era així, no? Llavors, clar, jo en el meu cas, què passa? La meva mare i la meva àvia han mort. Clar, qui som ara responsables de si volem reclamar-ho som els nets. En el meu cas, la meva mare pues, va deixar mostres d'ADN abans de morir, perquè va morir del Covid l'any 2020, un parell d'anys o tres abans va deixar mostres en el banc d'ADN per recuperació dels familiars de fosses comunes. Uh-huh. clar, en el nostre cas és un deure. Un deure moral fer-ho, perquè elles ho haguessin fet. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, en el meu cas és fàcil, però bueno, jo això ens hi hem trobat una mica... M'hi he trobat una mica de rasquillada, perquè, diguem, jo vam descobrir que el Peret estava en aquesta fossa quan vam iniciar tots els processos de memòria històrica a Ribes, que en tenim diversos, no? Que hi ha una fossa comuna a Ribes. Una de les coses que vam fer en aquella moció, com a, diguem, a regidors de l'Ajuntament, és que l'Ajuntament de Ribes es comuniqués amb tots els ajuntaments on hi havia, constaven morts perquè trobessin familiars d'aquests ajuntaments de tota Espanya. Van respondre, segons, sembla, un 30% d'ajuntaments. Va ser molt, no? Llavors el que vam fer, se'ns va ocórrer dir, bueno, on està el Peret? Perquè nosaltres no sabíem on era. Uh-huh. Doncs jo vaig fer això com a particular en els ajuntaments on jo creia que podia ser per les coses que havia dit la família. Ens va contestar l'Ajuntament de Salt i ens va dir que no estava enterrat a Salt, sinó que estava a la fossa comuna de Girona. I així vam saber que ella estava allà.
2: Uh-huh.
3: Llavors, clar, pensem, en el nostre cas, què passa? Pues tenim prova d'ADN que va deixar la meva mare, i que és millor que d'un tercer descendent, o sigui d'un segon descendent, i sabem que està en aquesta fossa. En aquest cas hi ha d'altra gent que li passa, els de Llagostera, doncs, són 10-15 famílies, no? I llavors amb això què ha passat? Doncs que comença a haver-hi ja moltes famílies que estan iniciant aquest procés, i podria ser que arran d'això, dintre d'un futur, doncs es pogués dir que, bueno, com que l'administració tindrà la pressió de diferents familiars i potser institucions públiques, doncs podria ser que aquesta fossa es reobrís.
2: D'altra gent del Ripollès, Joaquim, no sé si també està amb aquests tràmits tan avançats com vosaltres, que té fins i tot ADN en el banc d'ADN, no sé si heu parlat amb alguna d'aquestes famílies, aquestes cinc famílies, com està el cas?
3: Que nosaltres, que jo sàpiga, no, però això no és un problema, en el sentit que si la família llavors vol fer-ho, llavors el que és, pel que tinc entès, perquè tinc entès, perquè això jo no ho he viscut, uh-huh, però el protocol marca que podria, que llavors se'ls agafaria mostres en els descendents que vulguin fer això, per si s'ha de fer. El que passa que l'obertura d'una fossa és una cosa molt complicada, perquè és molt interdisciplinar, val? Uh-huh. I és car de fer. Per què? Perquè hi ha els que els enterren, els arqueòlegs, hi ha els que han de fer la investigació forense de com van morir, i llavors la coteig d'ADN. Vull dir, és una cosa sèria. Vull dir que
2: no es fa en un dia. Sí, sí.
3: No es fa molt dia. I després les fosses comunes també, en el cas de Girona, pel que sabem, creiem que està bastant sectoralitzada i que és d'aquesta font dels morts que van morir executats, però uh-huh, en molts llocs el que passa és que la fossa comuna hi posa

0: per altres causes de la guerra, però podrien estar, segons com estigui la fossa, pot ser que hi hagi altres tipus de difunts, no? Pel que creiem, pel que ens han dit les persones que coneixen el tema, doncs està molt sectoritzat i sí que es podria fer una actuació, val? Per saber exactament qui eren, perquè diguem, hi ha persones que han investigat també això.
1: Per acabar, Joaquim, aquest procés, quant de temps es pot arribar a allargar? Què creieu que es podria allargar? Anys, segurament?
0: Jo crec que encara queda molt temps, però sí que està clar que si això s'inicien, l'administració ha de resoldre, val? I llavors jo crec que la Generalitat no obre més fosses perquè no té diners, no sé com explicar-ho.
1: Sí, sí,
0: també
1: sí.
0: És una qüestió política a nivell de pressupostos de la Generalitat, no? Si volen dedicar més temps, més diners a això, doncs es podria fer, perquè Catalunya ho podria fer. Val? Una altra cosa és que políticament es doni prioritat o no. Jo he de dir que, a veure, que sí que hi ha diferències entre diferents governs de la Generalitat que han dedicat més o menys a memòria històrica, no? Tots donen un mínim, però el mínim no és prou per fer tot això.
1: Perfecte, doncs, Joaquim Roquer, precisament persona implicada, doncs, en aquest projecte perquè, doncs, es pugui exhumar aquesta fossa comuna del cementiri de Girona, on hem comentat que hi ha unes 25 persones del Ripollès, entre ells doncs un familiar teu, Joaquim. Doncs esperem que això es pugui resoldre, tardi més o tardi menys, però que tard o d'hora doncs s'hi posin els diners i es pugui exhumar aquesta fossa. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
0: De res, moltes gràcies.

és Elefants d'Oques Grasses, perquè el grup osonenc el 28 de maig del 2021 va publicar el seu cinquè disc d'estudi A tope amb la vida. Després de l'èxit de Fans del Sol, aquest treball inclou les col·laboracions amb Rita Payé, Santa Salut, Stay Homes i Doble, amb cançons com Gent que estimo, De Bones, Wake Up o Petaro. El Festival dels 150 anys d'Estrella d'Am va començar la seva fira de comiat, que acabarà amb quatre concerts a l'Estadi Lluís Companys a l'octubre.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Van fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desglossar. Continuaré parlant avui sobre el carrer de Sant Isidre de Corró de Vall, al nord de l'estació de les Franqueses i de l'antic pas a nivell en què s'estan construint murs de contenció per a l'ampliació de la plataforma de la línia. I al pont de la cooperativa agrària, al costat de la C40 a les Franqueses, hi ha una base d'emmagatzematge de travesses, balast i altres materials. La plataforma s'ha eixamplat i s'han tret les vies i la catenària. A l'antic baixador de Llerona, els moviments de terra són evidents a l'entorn de l'antic baixador que la línia de Vic tenia a Llerona i que ja ha estat enderrocat per eixamplar la plataforma de les vies, mentre que la carretera de l'Ametlla a Llerona s'ha retirat l'antic pont del tren i s'està pendent de construir els estreps i nou viaducte que permetrà l'R3 travessar per damunt de la BB 1433. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem sobre Cala Rosa del poble del Montseny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El mercat, un espai ple de vida, i Can Bordó i Més que una granja són els dos documentals que els alumnes de 6è de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
4: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i d'aprenentatges que el cinema pot articular.
3: En tallers al llarg del curs des de setembre fins al maig i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'aquests alumnes.
5: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
6: Crec que ha estat una experiència molt guai, perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots moltes sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
3: Després d'una pluja d'idees i de molt de debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes dels documentals dels alumnes de 6è de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
2: I també, com us explicàvem, feia una hora, els dos nous regidors del PSC a Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Oriols convidant a Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
7: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement. Li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
8: Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriol va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
7: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
2: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions del pressupost, Isaac.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
7: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, la equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
8: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
7: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
9: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiinso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
10: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
11: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, cada vegada és més freqüent que s'utilitzi l'helicòpter per serveis mèdics i serveis d'emergència a l'Aia de Déu.
12: A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10 15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
2: I ara sí, és el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubio.
3: Ens trobem avui al cor del Montseny. De fet, no només al vell mig del Parc Natural, sinó que a més estem al terme municipal que porta el mateix nom. Ens trobem al poble del Montseny. I si bé és ben segur que aquest parc és apreciat per la gran quantitat de productes de primeríssima qualitat que ens aporta, com bolets, carn i tot tipus de plantes silvestres, també ho és que la restauració que ens ho fa arribar a taula és extensa i d'una gran qualitat. I per això avui hem volgut estar a casa de la Raquel, al restaurant Maria Rosa, un lloc on tota la gent dels voltants hi ha vingut i que tant pots gaudir del seu interior a ple hivern com de la fantàstica terrassa amb elements decoratius de forja que s'han fet ells mateixos. Sí, sí, ara ens ho explicaran. Els dies que acompanya per gaudir un bon temps, això és clar. Així que res, festes les presentacions, anem al tema. Molt bon dia, Raquel, moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva a vostra i encara amb més raó en aquesta ocasió, ja que si no tinc malentès esteu de vacances, no és així?
13: Sí, hola, bon dia, sí. Ens queden pocs dies per acabar les vacances, però sí, 3 dies ens queden.
3: S'hauran d'aprofitar. En primer lloc, qui sou els que lidereu aquest projecte?
13: Ara, en aquest moment, doncs soc jo, la Raquel, que soc la cuinera, i en Xavi, que és el, diguéssim, el cambrer, el relacions públiques, el que porta una mica més el cotorro que ara la gent.
3: Donem fe que és un relacions públiques i un bon relacions públiques, pels que hem vingut. Sé que la pregunta que faig ara costa molt de resumir, però amb una pinzellada, quan fa que existeix el restaurant Maria Rosa i com va començar aquesta gran aventura o com arribar fins avui dia?
13: Bueno, va començar amb un projecte dels meus pares i, bueno, hi he anat seguint. Temes de la vida, una gent es mor i, bueno, va seguint. I jo vaig ser una de les filles que m'hi vaig quedar i segueixo.
3: Ara mateix, quants anys aproximadament deu fer que esteu aquí al peu del canó?
13: Jo, 23 anys.
3: Home, són uns quants 23 anys, en el món de la restauració.
13: Uns quants.
3: A veure, al territori 7, com saben les nostres oients, tenim precisament oients que tant del Ripollès, Osona, el Moianès, el Lluçanès i el Vallès Oriental. Així que hi ha gent que ara mateix ens està escoltant que segurament no us coneix. Com els hi podem fer una idea del que feu? Quin tipus de cuina dueu a terme aquí?
13: A veure, duem cuina tradicional, però a la vegada que avui en dia hi ha tants vegetarians, tan vegans, intentem sempre que en el menú, tant de primer com de segon, hi hagi algú de verdures per la gent aquesta que no menja. Són 5 plats i normalment, per exemple, aquest cap de setmana farem uns espàrrecs saltejats amb rossinyols i soja texturitzada. De segon hi ha canelons per triar, hi ha graillada feta amb llenya d'alzina, que bueno...
3: Productes de la terra, del territori, bolets, llenya d'alzina...
13: El que hi hagi de temporada és el que es fa servir.
3: Això anava a comentar, som molt privilegiats, no?, en aquest espai, a nivell del que comentàvem, carns, plantes, bolets...
13: No, tot el que jo pugui anar a buscar i puguis fer, i les herbes aromàtiques i tot això, ho aprofitem al màxim.
3: I tant que sí, és que estem, de fet, per la gent que no ho conegui, pujant la carretera, deixant a mà dreta el trencall del poble, el mateix poble, el Montseny, 100 metres, si arriba a 150 metres, i trobareu a mà dreta el restaurant Maria Rosa. Anem a veure, el fet d'estar en un parc natural com el Montseny, que ara dèiem, es nota molt a nivell del perfil de la clientela, és a dir, teniu molta gent dels voltants o venen majoritàriament de Barcelona?
13: Vivim des de fora, dels de Barcelona. Vivim dels de Barcelona. Del voltant també, però el 90% són gent de Barcelona.
3: Perquè acabeu obrint només els caps de setmana?
13: Caps de setmana i festius.
3: Llavors és evident que entenc que el Montseny...
13: Això, cap de setmana, és quan puja la gent, va a buscar castanyes, els bolets... I bueno...
3: És possible que ara mateix ens estiguem aproximant d'aquí una setmana i escaig a l'època punta més forta del parc natural?
13: Sí, sí que es nota.
14: I ara deixa'm preguntar, que això no tenia previst preguntar-t'ho, però és important, obrir només migdies, es pot fer esmorzar...
13: Esmorzar no. Dinars i sopars.
14: Dinars i sopars, important, sí. Això. En aquesta secció sempre us preguntem sobre algun plat en concret, si n'haguessis de triar un, sabem que és complicat, un plat de temporada, per exemple.
13: Jo el que és el civet, tot el que són aquests guisats que són més d'abans i no són carns fortes, que si estan ben cuinades són molt bones, que sembla que t'estiguis menjant vedella. Jo això passa bé.
14: I explica'ns una miqueta, com l'elabores tu particularment? Porta molta feina, moltes hores a cuina, o com el fas aquest civet?
13: Moltes hores de cuina. De fet, jo rento bé el que és el senglar, que ja l'agafem amb una empresa de Girona, i el rento ben amb aigua, que no hi hagi cap pastella ni res, ho poso en una cassola, ceba, pastanaga, algun all, i poso caldo de vedella, de pollastre, i que vagi fent xup-xup-xup-xup-xup-xup. I això, 4 hores. Que vagi fent, i li has d'anar afegint caldo, fins que quedi desfet. Aquesta és la meva manera.
14: És que al cap i a la fi, els que ens agrada menjar i cuinar, jo crec que cada vegada tenim tots més clar que menys és més i que l'estona és el més important, oi?
13: A veure, per cuinar i cuinar bé necessites molta estona. Per fer un sofregit de ceba necessites 3-4 hores, si el vols fer bé. Si no, t'ha de quedar la ceba torrada, que no estigui cremada, remenant... Tot porta molta feina.
14: Ara, amb aquest plat que m'has comentat, sí que vull obrir un meló, perquè hi ha molta gent que a vegades o no s'atreveix o no es planteja agafar senglar, i a mi particularment m'encanta. És una carn que, de fet, hi ha aquesta problemàtica de massificació, sí. I és una carn espectacular.
13: Nosaltres moltes vegades aquesta gent que està indecisa els hi deixem provar. Prova-ho, i si no t'agrada no ho demanis, però per almenys ja ho hauràs provat. Ja està. I normalment n'agafen.
14: I no és pas una carn molt, tampoc, exagerada de gust ni res. De fet, hi ha molta gent que potser inclús el poltre a vegades pot tenir un gust més prominent i se'n menja molt, no? I és possible, no sé, que aquí al Parc Natural del Montseny, la restauració que aglutina sobretot pel poble del Montseny així, és potser un dels productes estrella, no?
13: Home, sí, quan és l'època i a més hi ha molta gent que és caçadora, que té restaurants, i clar, això és un producte que tira. Sí, sí.
14: Això és solució i problema alhora, eh? Estem aquí obrint i tancant mal alhora. Una cosa que també volia comentar, jo sóc golós de mena, adoro salat, però sense un dolç de postre no sóc persona. I aquí ho heu fet clar, senzill i coherent. Teniu un postre que és un tastet de tots els postres de la casa.
13: Bueno, sí. Arribava un moment que sempre sobrava d'una cosa. Quan una persona demana una cosa és que sembla que tothom demani el mateix. Dic, doncs vàrem provar això, de provar una mica de tot, tu ja saps el que t'agrada i el pròxim dia agafes el que hi ha. Doncs si t'ha agradat el tocinet, doncs el tocinet, el pastís de formatge, el que sigui. El que sí que tot ho fem nosaltres, tot.
14: Tot artesà, casolà, dono fe, perquè jo aquí avui he vingut a entrevistar la Raquel, però he vingut forces vegades també a menjar. Tema amb aquest postre, la gent us demana algun postre sol o ja gairebé una gran part de la gent opta per aquest plat així comú?
13: Opta, sí. Un 80% ja és un tastet.
14: I ara posa'ns algun exemple de... Ara mateix esteu en vacances, però potser més o menys quan veu tancar... Quins tastets podien conformar aquest plat de postres, per exemple, a final de temporada passada?
13: Tocinet, tiramisú, braç de gitano de crema, crema i sorbet de llimona. Són 5... Bueno, una mica més de 5 cullerades, però que, bueno, que quedes bé i ho proves tot.
14: Tuixé, amb això ja no cal dir res més. Llàstima que estiguin tancats per vacances, si no, ja t'avanço que avui tornava amb la panxa ben plena. I ara, ja per anar acabant, última pregunta. Hi ha algun plat que tingueu, que hagis previst fer aquesta temporada que no tinguis en el passat, o alguna cosa que vulguis explicar de la nova temporada, com l'encareu? O...
13: Volem començar a fer unes botifarres amb trompetes... A veure si té tirada. Bueno, és anar provant i a veure la gent, aviam si té tirada. I si té tirada anar fent. Així que havíem fet un altre sortit que eren de botifarres, d'escalivada, de rossinyols, de formatge, i de castanyes. I això havia tingut molta tirada. Són 400 botifarres, però les proves totes. Això a la gent li agrada molt provar. Que no només sigui una cosa, són diverses.
14: Que sí, unes quantes, eh? Aquí en saben, eh? En saben, i gent com jo en quedo content. Ah, i ara sí que amb això que m'has dit em pica la curiositat. La castanya, com l'apliqueu als plats? Perquè també és un altre producte que a vegades la gent no sap com aplicar més que en paperina, no? A casa, eh? Sí. A part de botifarra, com la pots aplicar en plats d'aquí a la cuina?
13: Com a guisat, com a farina, com... És que hi ha tantes coses per fer, hi ha molts postres que les pots fer més amb farina normal, que de fet nosaltres no utilitzem farina blanques. Utilitzem farina de cigrons, d'arròs, menys blanca, de tot. Pues una farina de castanyes. Per fer un brownie, la mar de bo.
14: Doncs això, amb això ens quedem, en castanyes, bolets i molt bona restauració aquí al restaurant Maria Rosa amb la Raquel. Raquel, moltes gràcies per haver estat aquí avui.
13: Amb vosaltres.
14: Ja ho veus, panxa no plena, però sí que va bevejant. A veure si quan acaba temporada us puc fer la síntesi de com ha anat la propera visita.
15: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Moltes gràcies, Enric, per portar-nos avui a aquest restaurant, que la veritat és que tots hem salivat bastant amb aquesta carta. Però bé, després d'explicar-nos això, anem a publicitat. Després tindrem en Guillem Sant.
16: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: You can't come in.

0: Zona. Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I moment per saludar un cop més i l'últim per aquesta setmana.
2: Oh, quina pena.
1: En Guillem Sánchez. Oh, bon dia, Guillem.
2: Sisplau, deixeu-me venir demà, també.
3: I l'últim del mes de maig.
2: I l'últim del mes de maig, també. És veritat, comença ja el mes de juny, la setmana que ve.
1: Cor ràpid passen els dies.
2: No en som conscients.
1: Què et diuen avui els teus amics de Twitter?
2: Mira, no perdem el temps, com va fent Clàudia ahir a la nit, que ens diu: he hagut d'anar a fer un tomb aquesta nit després de sopar perquè no havia fet totes les passes que el rellotge em diu que he de fer per fer salut.
3: Les 10.000 passes, no?
2: Mira, jo crec que és una bona rutina, perquè sempre diuen que després dels àpats, per poder digerir-los millor,
1: S'ha d'anar a caminar una mica. I a més, ara que pots sopar d'hora i tot i així surts i encara hi ha una miqueta de claror, és que és perfecte per sortir a caminar a la nit.
2: A quarts de 10 de la nit encara t'hi pots veure.
1: Exacte.
2: No cal de frontal. Va, aquest usuari té una fixació amb això. Ens diu: no confio en la gent que li tira sucre al cafè. Ostres, doncs... hi ha molta gent, eh?
1: Anava a dir...
3: I una servidora aquí, no?
2: Ja. Te'n queda poc, eh?
1: Una servidora i un servidor.
2: Qualsevol persona normal, una mica de sucre sempre...
1: Vull dir, jo conec a bastantes poques persones que no s'hi tirin sucre.
3: Jo
1: la
3: conec,
1: veritat.
3: Eh? Sí.
2: Jo he de dir que l'estic deixant una miqueta el sucre, però...
1: jo també.
2: Si tinc l'oportunitat de tirar-me una cullereta petita...
1: bé, per donar-li una mica de gust, correcte, sempre va bé.
2: Va, Antoni, ens pregunta avui: algú té idea per què els joves repeteixen sense parar la paraula literalment? Alguna teoria?
1: No
3: estem inspirats.
2: Audiència, sisplau, 9-3...
1: Que ens escriguin.
2: Sí, 9-3-8-8-9-4-9-4-9 i demaneu per l'Andreu, d'acord? Va, i feu cas, sisplau, aquesta recomanació que ens diuen avui. Un consellet, ara que ve la calor. Encara que el desodorant posi 48 hores, no és necessari anar tant al límit.
1: És fals. És fals, o sigui, és la publicitat més enganyosa. Un desodorant no dura 48 hores.
3: I a vegades ni 24.
1: Ni dos a vegades.
2: Jo recomano que no perdeu l'hàbit de dutxar-vos, primera cosa, i que, com que fa més calor i sues més, si ha de ser més freqüent de l'habitual, no passa res en aquestes èpoques de l'any, tampoc.
1: I si cal portar-ne un a la butxaca, al bolso, a la maleta, feu-ho.
2: Correcte.
1: De veritat, no
2: correcte.
1: Passa res.
2: Va, i aquesta seria una bona vara de medir, no? La que ens diu l'Aran, ens diu: la meva germana ha dit: quan es van pantalons curts, ja no s'hauria de poder estudiar. És un contrasentit. I crec que mai l'havia sentit a dir res amb tanta raó.
3: Té raó.
1: O sigui, de veritat.
2: Jo crec que crec que la pròxima llei d'educació de Catalunya hauria de...
3: Ara que estan demanant...
1: que
2: demani també. Va, la filla d'en Bernat li ha sortit espavilada. Ens diu: ahir la tutora de la meva filla, diu, 2 anys, em va dir que se la van trobar cantant el Virolai al pati. Orgull de pare. Orgull de pare.
1: Pell de gallina, eh?
2: Pell de gallina amb el Virolai.
3: Gallina de pell.
2: De fet, li respon la Teresa i li diu: objectius a la meva vida. Ja ho tens tot fet. Segur que encara queda una...
1: quina bona educació d'aquesta nena.
3: Només tant de la senyera li faltava.
1: Exacte.
2: Va, més històries amb infants. En Jordi, que ens escriu: avui al parc, li dic al meu fill: som-hi, cap a casa. I un argentí em pregunta: en què idioma hables? En català. Ah, pensé que era finlandès. El procés d'integració del català a Barcelona va tan bé que ja el confonen amb una llengua oficial a Europa. Seguim.
3: Bé.
1: Jo he de dir una cosa que vaig viure l'altre dia a Barcelona.
2: Va.
1: Que va relacionat amb això, que encara ho recordo i, bueno...
3: ho tens present, eh?
1: Tinc la mà una miqueta sueltecilla, diguéssim.
2: Va.
1: Estava caminant per Barcelona i li vaig dir a la meva amiga: escolta, tens aigua? I un noi per darrere em diu: aigua és agua en català? I jo, contenta, li vaig respondre: sí. Vull dir, vaig dir com: molt bé. I em diu: con ese idioma queda asco, no? Llavors vaig deixar anar un petit insult i llavors aquell noi es va girar i em va fer una ganyota. I...
2: ben fet. Fomentant,
3: jo l'hagués insultat en català.
1: Vaig insultar en català.
3: Un gamarús, galifardeu.
2: Un capsigrany.
1: No. Va ser una miqueta més fort, però en català.
2: Va, i això, els que ho hem experimentat en persona podem confirmar que et pot tornar boig, Jona i Andreu, no sé si ho heu viscut mai. La pitjor sensació de rentar un tàper 1.000 vegades i sentir que encara estigui greixós. Que no acaba de marxar aquella
1: però
2: capa...
1: però sabeu per què passa, no? Perquè utilitzeu tàpers de plàstic. Si utilitzeu tàpers de vidre, no passa mai això.
2: Doncs mira, brico consejo de la
1: senyora... tàpers de vidre més es conserva millor i té més bon gust al menjar.
2: Va, i que el nom de les últimes hores... el nom de les últimes hores, Andreu, per això a X és un altre.
3: Alexia?
2: No.
3: José?
2: No.
3: Florentino?
2: No.
3: Ostres, ara mateix m'acabes de...
2: Anthony Gordon, molt bé, Anthony Gordon, molt bé, Andreu. Doncs va, quatre piulades seves, ens diuen Anthony Gordon, tercer millor jugador del món després de Pedri i Lamine, fa tota la pinta que en algun moment de la seva vida ha mirat cara a cara la mort des d'un balcó de Mallorca.
3: Sí, t'has de donar, és que és...
1: Una mica de balcòning, no?
3: La definició de persona d'Anglaterra, o sigui,
2: correcte,
3: d'esmorzar scramble eggs.
2: Li respon en Josep i li diu, amb el nom de Ginebra que té, no en tinc cap dubte. I en Marc ens proposa el següent, atenció aquesta, diu... Jo només espero que a l'Anthony Gordon el presentin al municipi de Cantónicos. Mira, estaria bé, eh?
1: Sí,
2: estaria bé.
3: Corre molt, eh?
2: De fet, des del 9FM podríem anar-ho a cobrir, llavors.
1: Home, sí.
3: Home,
1: seria un plaer.
2: Va, i per xarxa, s'ha estès molt el següent missatge. Ens diuen, el moviment de mercat d'avui abans del Mundial també dona la raó al fet de celebrar les eleccions el mes de març. Un altre encert i ja he perdut el compte. Molta gent del Barça que està contenta. Està contenta per això.
3: Sí.
2: Va, i acabem amb la d'en Pol, que està d'enhorabona.
1: Val,
2: atenció, eh? Diu, 15 dies per acabar la CL, 15 dies per fer 18 anys, no queda res. Ah! 3
1: Uf,
2: As, eh?
1: No, sí, 3 As, grans, no. Amb majúscules.
3: Quan acabi la CL i faci 18 anys...
1: Però aquesta sensació que deu tenir ell, l'envejo, o sigui, de veritat, quina...
2: S'està a punt d'acabar tot i tindré un dels millors estius de la meva vida, perquè
1: sí,
2: l'únic que hauré de fer és...
3: Això hauríem d'obrir un dia amb el meló aquest.
2: Sí?
3: El que et diuen, és l'estiu de les teves vides, el de després de la selectivitat, no estic d'acord.
1: Jo vaig viure el Covid, llavors no puc dir el mateix.
3: Jo també, però no, perquè hi ha gent que ha de treballar amb l'edat que tens, vull dir, no és l'estiu de les teves
2: vides. Ja, però ja no tens cap obligació d'un curs acadèmic cap a un altre.
3: Però la universitat tampoc.
2: No, i... Però saps que estàs al mig d'una carrera.
1: És un limbo, és un estat perfecte.
2: Quan ho has de començar, jo crec que tens una mica més de papallones a l'estómac i la sensació és molt diferent.
1: Doncs enhorabona. Com es diu aquest noi?
2: En Pol.
1: Enhorabona, Pol. Guillem, bon cap de setmana.
2: Que vagi molt bé.
1: Crema solar, protecció.
2: Intentaré fer una mica de platja, però no ho asseguro.
3: Crema solar, Marcos Llorente.
2: No ho asseguro.
1: S'ha de posar crema solar. Gent, no li feu cas a aquell noi.
2: Lleres de sol.
1: Normals.
2: Normals i graduades.
1: Va, que vagi molt bé.
2: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho, com sempre, acompanyats d'en Gerard Fosses, que ja el tenim amb nosaltres. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i vostè?
1: Doncs molt bé.
0: Ara...
1: Patiu la calor ja, per això.
0: T'anava a dir que quan les últimes seccions de la temporada, abans de les vacances d'estiu, sempre diem aneu al cinema, que allà s'està fresquet. Potser aquest any ho direm molt, molt d'hora, això.
1: Sí, sí, sí. Bueno, l'any passat crec que ja ens va passar, però vaja, sí que és veritat que és una bona recomanació, és un refugi climàtic de pagament, això sí. Mm-hmm. Però és un bon lloc per anar. El que passa que estem una mica en aquelles setmanes de transició. També t'he de dir que a l'estiu ve bastant carregat d'estrenes, sobretot pels fans del cine de terror, que no sé, l'estiu és el nou Halloween ara. Mm-hmm. Però bé, aquesta setmana justament és una setmana així com més d'impàs. Mm-hmm. Suposo encara els cinemes visquem del Mandalorian i Grogu, que es va estrenar la setmana passada. Però bueno, tot i així s'estrenen cosetes interessants.
0: Molt bé. Anem per la primera, que, si t'he de dir la veritat, jo pensava que ja l'havien estrenada, perquè és que n'he sentit a parlar tant i n'he vist tantes entrevistes i tantes coses que pensava que d'aquí dos dies ja estava a la plataforma, a les plataformes.
1: Bueno, no ho sé, perquè es va estrenar als Estats Units a l'abril, vull dir que pot ser que t'arribi a una plataforma d'aquí poc, com a mínim a nivell internacional, però aquí ja arriba a finals de maig. I és aquest film protagonitzat per Zendaya i Robert Pattinson, que es titula El drama.
2: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
3: ¿En el discurso?
2: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
3: Sí.
2: Vale, ¿y de la primera cita?
3: Sí, claro.
2: ¡Mierda!
3: No es obligatorio hablar.
4: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
2: amor?
4: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
2: Las dos, creo.
4: Es muy raro.
2: A los 30.
3: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco... desagradable, tío.
4: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos...
0: I al principi tot és molt únic, però la boda s'acosta i em sembla que la cosa canvia, eh?
1: Sí, la cosa es va enfosquint. De fet, tu has seguit una mica el tema d'entrevistes. Jo sé que quan es va estrenar el tràiler es va fer com molt, molt viral i va despertar com molta expectativa, suposo que per la presència de la protagonista. Però no sabia que s'havia fet molt recompagut tant d'aquesta pel·lícula. Tu que ho has sentit més, no sé si pots aportar-hi més llum.
0: No sé. Sé que ha set com estrany, però no sé dir el per què. És a dir, va d'una parella i a fora s'han fet comentaris, però no sé exactament per on van els trets.
1: Vale, d'acord, però és que no sabia que hi havia hagut aquesta realitat més enllà del trailer. Mm. Però vaja, això, una pel·lícula d'una parella jove que va per casar-se, i quan s'acosta el dia del casament, doncs es descobreixen coses de l'un de l'altre que fa tontollar, doncs, aquest matrimoni, no?
0: Sí.
1: Aquí realment estem davant d'una comèdia així, d'aquestes com sobrecarregades, amb un univers molt propi. No l'estiu del director, però de Christopher Burley, que és d'americà però d'origen noruec. Ell va parlar, bueno, va dirigir la pel·lícula que vam parlar fa un temps, que era Dream Scenario. Va clausurar Sitges el 2024. És aquesta pel·lícula on tothom somia amb Nicolas Cage. Sí. I es converteix en una mena de celebritat.
0: Sí.
1: Per llavors, aquesta, diguem, aparició recurrent als somnis, doncs es va transformant i es transforma en una mena de pari o de monstre, no? Sí. Sense que ell no faci res. També és director de Sick of Myself, una comèdia molt, molt recomanable. La tenim a film, i em sembla. Però vaja, que és un director d'aquests que crea un univers propi i a través d'una situació aparentment absurda, doncs comença, doncs, a abordar-ho des del punt més psicològic i això des de la comèdia negra, amb un sentit de l'humor molt peculiar. I és exactament el que fa amb El drama, que és una pel·lícula amb aquestes aparences de pel·lícula romàntica, on el romanticisme és molt potent, que no és que ho sigui tant, tot i que la vol vendre així, i comença a entrar molt amb les ombres, no? D'hipocresies morals, del poder de les relacions, i té a veure també els temes racials. Vull dir que és una pel·lícula d'aquestes que té moltes capes i que pot agafar una mica contrapeu, perquè no és una comèdia habitual, no és una comèdia romàntica com l'entendrem habitualment, però diguem que agafa una mica els ingredients d'aquest tipus de cinema i se'l porta al seu terreny, i sempre aquesta autoria sempre és de celebrar.
0: Molt bé, per la gent que ho vulgui dir bé, no és Zendaya, és Zendaya.
1: Ah, Zendaya.
0: Vaig veure un vídeo un dia que ella ho explicava, perquè es veu que la resta del món li diuen Zendai, però Dai és com morir, no? Dai. I s'escriu Dei com dia, i és Zendaya.
1: Ah, vale, s'ha de pronunciar així. Vale, sí. Pues ja ho sabrem.
0: Sí, sí. Si us ho trobeu pel carrer... Sí, no ho sé, no ho sé.
1: Exacte.
0: És com Spider-Man i Spider-Man, no? Però clar, en aquest cas és un nom propi. Molt bé, doncs el drama, com les altres dues que comentarem ara, es poden veure tant al Sucre com al Socine de Granollers.
1: Sí, la segona és una òpera prima, d'una pel·lícula catalana que es va presentar a Màlaga, la secció oficial. Es titula Corredora.
5: Guanyaré, faré història.
6: Sí, sí.
7: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
8: Muy bien.
5: Normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
6: Quins? El company?
5: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. De què m'estàs parlant?
8: Ona.
5: Guanyaré.
6: Que sempre guanyes.
5: I tornaré a guanyar. Per història. Parla't amb ells?
6: Amb qui?
5: Però ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
8: Cris!
9: Cristina, t'estàs prenent la medicació.
0: Hi ha una mica d'obsessió, no?
9: Guanyaré.
0: Trastorn.
1: Sí, és una pel·lícula que aborda la salut mental, justament.
10: Està bé que facis esforç.
1: A dintre del món aquest de l'èpica esportiva, no? I del concepte general del triomf o de la victòria. Doncs, home, cada en el món de l'esport, que és més evident i més tangible. Però vaja, la protagonista és una noia que és una corredora d'elit
11: i puc estar tranquil·la.
1: I que en un moment donat doncs pateix un brot psicòtic i això l'obliga a apartar-se de la competició.
11: Necessito saber que puc controlar.
1: Ara bé, la història se centra al voltant de com el seu entorn intenta ajudar-la. És una pel·lícula que al final el seu tractament és sobre la comprensió i sobre els ritmes vitals, també la pressió que ens posem nosaltres mateixos i que ens posen els altres, i com l'empatia a vegades falla, no? Que se'n perdés de la bona voluntat, i hi ha tota gent que et vol ajudar-te, però potser ningú sap com fer-ho. I dintre d'aquests matisos i aquestes àrees grises, doncs és on es mou aquesta pel·lícula que ha escrit i dirigit la Laura García Alonso, que és, com deia, una primera pel·lícula, i està fet amb això, amb un bon disseny de producció, i està narrada amb tota la sensibilitat del món, que és interessant per veure totes aquestes capes. Al final, aquest tipus de cinema a vegades cansa una mica quan hi ha tot de versions i perspectives i te les van enumerant, però aquí realment entra de manera bastant orgànica. I és una pel·lícula molt satisfactòria, que parla d'això, d'un tema molt actual, que fa no gaire va sortir una enquesta d'adolescents que també parlaven molt de l'educació en temes de salut mental i aquest tractament. I que és una cosa molt posada en valor i que és una pel·lícula que et permet doncs obrir molt i empatitzar molt.
0: Bé, que l'actiu tampoc no ha fet gaire cosa, no? També deu ser de les primeres.
1: La protagonista, l'Alba Saez, és debutant, no, segurament té algun curtmetratge o ha aparegut de secundària en algun lloc, però debuta com a protagonista. El que sí que té, per exemple, hi ha Marina Sales, que ja és un actiu molt jove, però encara però ja és més experta, Àlex Brendemull, Marta Besa, que ja, això, és un repartiment, diguem, més sòlid, però això, la protagonista també és debutant.
0: Molt bé, doncs... Hem parlat del drama, de la corredora, i ara l'última que vols, de la que vols parlar, quina és?
1: Sí, l'última pel·lícula, que també de producció espanyola, en aquest cas, un thriller, apuntant a una cosa com ja més trepidant, més entretinguda, molt curta, a més, una hora i quart, i es titula La Silla.
10: Un temblor que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
12: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
10: Por supuesto. Fue...
13: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
14: ¿Cómo va nuestra novela? Estoy deseando leerla.
15: Yo también estoy deseando leerla.
16: ¿Te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
17: ¿Qué quieres que te hace?
16: Como a la protagonista de mi novela.
17: He casado con un friki.
16: Ah.
17: Un recuerdo. Pues nada, chiquitín, vamos a dejar aquí a papi.
0: Bueno, quan diu que el vamos a dejar aquí, el deixen de veritat, eh?
1: Sí, sí, sí, allà el deixen. És un thriller d'aquests, o sigui, si és tan curtet també és per un motiu, que és d'aquests que passen en pràcticament en un espai únic. I la situació és un escriptor d'èxit de novel·les de misteri que després d'una presentació, lectura de les seves novel·les, doncs acaba lligat a una cadira i el deixen allà, no? Doncs després allà al voltant hi ha tota una mena de conspiració, una història vària, que també posen per a la seva família, etc. És a dir, que és una pel·lícula molt estàndard, d'aquestes que busquen més l'adrenalina del moment, i protagonitzada per aquest actor, per Jaime Lorente, que coneixeu les sèries com Élite o La Casa de Papel, que és un d'aquests actors que, a mi personalment, si no és per fer papers de machirulo, no m'encaixa en res. Aquí fent d'escriptor dic, hosti, dic, ja no m'encaixa per la cara, per la manera de parlar... És d'aquests actors que no se l'entén gens, però bueno.
0: Sí. Ja ens agrades com a machirulo, no? Com a pas que, no?
1: Sí, exacte. Però vaja, al final és un actor que és com cara reconeguda, que també això ajuda a aixecar una pel·lícula tan petita com aquesta. Però vaja, aquí més enfocada a l'entreteniment, però bueno, una pel·lícula, això, per passar la tarda, bàsicament. Mm-hmm.
0: Molt bé. Doncs ja tenim les tres propostes de la setmana. Si vols, anem a fer un repàs de la resta de cinemes. Per cert, que aviat tindrem, suposo, Nits Orientals o alguna altra informació addicional a part de les cartelleres, no?
1: Sí, de fet, el Nits Orientals, crec que la setmana que ve o aquesta setmana ja fan la roda de premsa de presentació del festival i podrem ja parlar més en detall de la programació, que ja tenim de carregada.
0: Molt bé.
1: Però bé, de moment això no tenim més informació al respecte.
0: Vale, va, doncs fem el repàs. El Cinema Comtal de Ripoll s'hi podrà veure No te queda otra, Asesinato en la tercera planta i Michael.
1: Sí, bueno, Michael ja no cal parlar-ne més. Asesinato en la tercera planta la vam comentar la setmana passada. És aquesta parella d'aficionats al misteri que sospiten que el seu veí doncs, ha assassinat a la seva esposa. I dintre del marc del cine clopàric, aquesta comèdia que es diu No te queda otra, que és una comèdia francesa, una història romàntica a la tercera edat.
0: El Cinema Comtal de Ripoll... Ai, perdó, això ja l'hem fet. El Casal Camprodoní, No te oblidaré.
1: Exacte, no te oblidaré també així aquesta història dramàtica també amb un punt de romanticisme, en aquest cas amb gent jove, amb la nom tercera.
0: El Cinema Alhambra de la Garriga, déu-n'hi-do l'oferta. Flick, Tres Mujeres, El Diablo Viste de Prada 2, Calle Màlaga, Michael, Incontrolable i Dies d'Estiu i de Pluja.
1: Sí, com és molt carregada, compensant amb el Cinema Catalunya Ribes, que aquesta setmana no hi ha cinema, desconec el motiu, però vaja, a la Garriga van carregats. Seguim destacant Calle Màlaga, que ja porta la tercera setmana allà en cartell, i l'estrena de Flick, que és una pel·lícula d'animació per la família, i llavors aquesta de Dies d'Estiu i de Pluja, que no conec la pel·lícula, però inclou la productora, que és la marca Net, que és de la Garriga mateix, i també amb la presència de part de l'equip, o sigui que, bueno, final, estena de prestigi.
0: Molt bé. A l'Alter de Torelló, La Estrella Azul.
1: Aquesta pel·lícula que, bueno, és una projecció que s'emmarca dintre del Festival Festus, aquest d'Arts al carrer de Torelló, i aquesta és una pel·lícula biòpic d'un músic espanyol que se'n va a Sud-amèrica, en plena crisi creativa. És una pel·lícula preciosa, que de fa uns quants anys, si no l'heu vista, doncs jo crec que us encantarà.
0: El Casal de Gràcia de Manlleu fa encirat?
1: Sí, aquí no, crec que hi ha poc més a presentar, no? Crec que ja la coneix tothom.
0: A l'Esbarxiu de Cardedeu, Una hija en Tòquio?
1: Sí, aquesta pel·lícula és de producció francesa, malgrat el nom, i això, és la història d'un drama familiar protagonitzat per Romain Duris, que és un actor francès que últimament està per tot arreu. Vaja, una pel·lícula que jo no l'he vista, però té molt bones crítiques.
0: Molt bé, molt cinema francès perquè aquesta setmana, perquè al Cine Club de Vic hi podrem veure L'Étrangère.
1: Sí, exacte, aquesta amb un codi molt diferent, és una pel·lícula molt experimental i estranya del seu director, de François Ozon, que sí que té una llarga trajectòria, i és això, una adaptació d'una obra de Camus.
0: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Ens veiem la setmana vinent.
1: Molt bé, seguim amb la setmana que ve, aviam si hi ha amb més informació.
0: Vinga, adéu-siau.
18: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
19: Doncs sabeu que quan estem a punt d'acabar el programa parlem de les sèries que estem veient. Avui ho farem amb l'Andreu Jiménez. Andreu, què tal?
20: Hola, bona bé.
19: Abans estàvem comentant off the record, eh? Cap dels dos estem seguint sèries. Jo t'he de dir que algunes sí que estic seguint, però realment amb el poc temps que tinc les miro bastant saltejades.
20: Eh?
19: Exacte, compte gotes. Si vols, començo jo.
20: Va, comença.
19: Doncs mira, ara mateix, després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, que ja fas aquesta cara...
20: D'igual, seguim.
19: Després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, ara estic veient la sèrie de Berlín, que és l'spin-off de la sèrie de la Casa de Papel, perquè ara ha sortit la segona temporada d'aquest spin-off. Llavors no em vaig veure la primera, per tant estic veient la primera, que és que passa a París, i diria que la segona, que és La dama de l'Armiño, em sembla que és,
20: ha de passar a Berlín, no?
19: passa a Sevilla, em sembla.
20: Val. Però és similar a La Casa de Papel o...
19: Mira,
20: no?
19: Porto tres capítols, em sembla, i és, diguéssim, parla sobretot sobre la figura del... Ara mateix no me'n recordo com es diu. No és el professor, sinó és el, diguéssim, l'artífex de tota la trama de La Casa de Papel. Parla una miqueta, doncs, sobre la seva història, i allà es pot veure exactament per què és així a La Casa de Papel i per què actua així. Llavors m'està agradant bastant. És una sèrie que me la va recomanar la meva parella, em va dir, no l'has vista? I li vaig dir, no. I em diu, potser al principi et costa, però t'hi has d'enganxar i llavors t'agradarà molt.
20: I t'has enganxat amb aquests tres capítols o no?
19: Sí, m'hi he enganxat bastant, la veritat. Sí, sí,
20: jo
19: sí.
20: També vull veure un spin-off. Bé, és que n'haig de veure moltes. Tu coneixes la sèrie Yellowstone?
19: Mm-mm.
20: És així com una família nord-americana que té el seu ranxo a Montana, i bé, i la sèrie, doncs, a partir d'aquí s'han anat creant molts spin-offs, i ara han tret un altre, que és un de la seva filla i la seva parella, i m'agradaria veure'l, però no tinc la plataforma per mirar-lo.
19: Que és HBO?
20: No, Sky Time.
19: Uf, és que hi ha moltes plataformes, realment.
20: Hi ha masses, ha de ser tot més senzill.
19: Sí, hauria d'estar tot acumulat a una plataforma.
20: Sí. Això sí, ja seria ideal, eh?
19: Sí, exacte.
20: Però somies gratis, tu.
19: Exacte. També ho estàvem comentant abans amb l'Andreu, ara ha sortit una sèrie que és Pubertat, que abans, bueno, s'havia publicat abans a HBO i ara ja està disponible a les plataformes de 3CAT. És una sèrie que la meva mare i la mare de l'Andreu se l'estan veient i les dues ens l'han recomanat. Potser la setmana que ve, si l'hem començat, la podríem comentar. Però bé, és una sèrie...
20: Jo no crec que la miri, no. Ona, ja t'anticipo.
19: No
20: em crida.
19: Doncs,
20: sí, bueno, que està bé, crec, pel que he vist dels anuncis que han fet a la televisió i tot això, és una sèrie interessant, però ara mateix tinc altres prioritats pel que fa a sèries.
19: Aquesta sèrie, per la gent que no la conegui, és una sèrie que és bastant necessària. Parla bàsicament sobre una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que passa a una comunitat castellera, i passa a tres adolescents que estan tots...
20: Però són adolescents, deuen tenir, què, 13 anys, no?
19: Són adolescents de 13 i 14 anys. Llavors, clar, allà es posa en context, no? El paper de la família, de la colla castellera, dels menors, no?, que estan com començant a experimentar amb la seva sexualitat, i es denuncia aquesta agressió sexual que encara no se sap exactament què passa. No? Vull dir, qui té raó, qui no té raó, tot en context de menors, que aquest és un tema realment que no es toca...
20: Molt
19: més delicat, no? Llavors, realment tinc moltíssimes ganes de veure-la. Llavors suposo que la començaré. I diria que ara mateix no tinc cap sèrie més començada.
20: Jo tampoc. És que no
19: faré una ullada al Netflix.
20: Al Netflix, va, vinga. Una ullada ràpida i acabem una, va.
19: No la puc fer, la ullada, perquè s'està descarregant a Netflix, no tenia espai al mòbil. També anava a comentar una cosa superràpida. Comença l'estiu, per tant, comencen les sèries rotllo Plats Bruts, que sempre venen de gust,
20: sí.
19: Sempre venen de gust. Doncs bé, amb aquestes
20: Mr.
19: sèries...
20: Bean,
19: i Mr. Bean, exacte. Sèries mítiques que podrem veure cada dia, doncs, a les plataformes. Andreu, que vagi molt bé. Acabem
20: igualment
19: aquí al Territori 17. I sabeu que nosaltres hi serem demà puntuals, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu bon dia i també bon dijous.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial

0: i es pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat dels 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
2: Notícies en xarxa.

ell el dit, encara que no lluïm joies. Vull tardes a la Barceloneta, compartir el cadenat de la bicicleta i quan siguem lluny, cridar i són les nostres. Vull sopars amb espelmes i molt poca llum, i que em deixis sempre demanar les vostres.

petum de Berga. Vull somiar amb veu alta i riure agut, parlar del temps present i el viscut. Esculpi de massa amb maleta lleugera. Vull ser la protagonista de les teves cançons, ballar la pista d'aquest i altres mons. Una llarga conga, ser la capçalera.

vull sortir a fer un vol i veure gent, i si fa vent que em toqui l'aire. Vull postes de sol i matinades d'Orient, i sincerament crec que no demano gaire. I és que vull agradar-te molt, però si no et puc convèncer, tanmateix brindaré amb cava. Perquè sabem, estimat amic, que una història que no comença és una història que tampoc mai acaba.

0: Rolling.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, el Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment el Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010, la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Algú ja riu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica.
1: Estic en un habitatge de lloguer i no vull gastar-me més de 6.000 euros en una instal·lació de plaques solars. Estic en una casa vella i hauré de fer una teulada nova si vull posar-hi plaques fotovoltaiques. El teulat de casa meva amb prou feines i toca el sol. Ei, que he fet números i em surt més a compte fer-me sòcia de la comunitat energètica del meu poble que no pas gastar-me tants diners en una instal·lació només per mi. Més encara si una part de l'energia sobrant l'he de regalar perquè no puc vendre tota l'energia que genero. Si participes en una comunitat energètica, podràs rebre energia renovable a un preu més assequible. Compartiràs recursos locals, contribuiràs a reduir la petjada de carboni, enfortir l'economia del teu poble i a millorar les condicions de vida de tots els vilatans. Totes les persones hi sortirem guanyant. Cooperar és prosperar.
0: I tu, saps d'on prové l'energia que gastes? Mira la teva factura, observa quin tant per cent d'electricitat prové de renovables i pren una decisió.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigonda Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, a veure, on és la data, perdó? On és? De on? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
3: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar endavant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar al respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
3: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper,

0: Viva equitativa i de qualitat.
1: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de cohabitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
0: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 690 1.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i per tant doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva una proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
3: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de

0: Romà. I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se del pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Orriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Orriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: I con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Orriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: con las uvas.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
5: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
4: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
2: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
4: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
2: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
4: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet

0: està enfilant aquesta temperatura, però atenció perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
3: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
3: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
6: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
7: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
6: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
1: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny, 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
9: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé,

0: semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
2: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
3: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
3: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
5: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
3: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
2: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
3: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
7: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
2: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
3: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
2: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades dades de coordinació interinstitucional.
8: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
10: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
8: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
3: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
11: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
3: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
2: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
3: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
12: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
3: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
5: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
13: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
14: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
13: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions pels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
2: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
16: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
17: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
16: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
5: Notícies en xarxa.
2: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
3: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
18: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
3: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
2: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bona, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
20: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
19: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
2: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i a la de Francesca Saportella hi ha nou individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
0: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
1: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mari hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
0: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
1: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
0: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de tres temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha parlat de la futbolista de Mollet.
22: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
0: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'Esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del Club Colomenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que ruben.
8: Paràssim, marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Vé a menjar plàtans.
12: Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
14: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
16: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
16: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
18: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
16: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
19: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
20: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
16: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
19: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
21: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som.
16: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
19: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
16: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
19: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
16: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
16: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
16: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
18: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
16: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada en la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
22: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposar un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
16: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
20: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
16: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
3: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
4: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
3: L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
23: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
16: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
19: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
21: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som.
19: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
16: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
19: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
24: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
19: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
7: Notícies en xarxa.
16: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
5: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
5: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
16: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
15: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
25: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
15: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
16: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
19: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben cara.
0: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
19: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
7: Notícies en xarxa.
16: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. Uau Lleida Ràdio, Julià Arboleas.
2: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran de portar els socis.
6: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
2: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
16: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
19: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
16: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
9: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
17: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
9: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
16: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de dos anys. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia malalties associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha nou individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellanotra Serra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
18: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva... Una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, aquí estem escoltant, i també Caral Laoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Directes a Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Vidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcubé n'és la codirectora.
10: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els hi fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
8: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez, de Razmataz o Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
11: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
20: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off al títol de Lliga.
22: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
20: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
22: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comú. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
20: En futbol, la nova Lletja deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
26: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa.
3: sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no, no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
20: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
11: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea. Ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions de bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. El Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.

0: On va?
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
0: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom 28 de maig de 2026. I un dia com avui de 1917, i encara en plena guerra mundial, el Parlament Britànic aprovava el projecte de llei de sufragi femení que concedia el vot a les dones del Regne Unit per 364 vots a favor i 22 en contra. Tot i que limitat a les dones més grans de 30 anys, haurien de passar encara 10 anys més perquè poguessin votar als 21 com els homes, el projecte va ser una gran fita. La primera petició de vot per les dones presentada al Parlament Britànic s'havia fet l'agost de 1832, però el moviment sufragista d'Anglaterra trigaria gairebé 20 anys més en articular-se, en un procés de lluita constant. Encara més d'una dècada després, Emily Davis i Elizabeth Garrett Anderson van elevar una altra Ladies' Petition firmada per gairebé 1.500 dones. També va ser rebutjada, però va donar peu a la creació de la Societat Nacional per al Sufragi de la Dona, un moviment permanent liderat per Lydia Baker. A partir de 1903, i cansades de promeses incomplertes, les sufragistes van passar a l'acció directa. Interrompien discursos polítics, sabotejaven mobiliari urbà i fins i tot atemptaven contra edificis públics. Van ser expulsades d'actes, arrestades i considerades preses comunes en unes accions que formen part de la primera onada del feminisme. Tot i l'ús del sabotatge i de la violència, només va morir una persona, la sufragista Emily Wu Davidson, al funeral de la qual va esdevenir un acte feminista multitudinari. Tot i això, la lluita va seguir. Amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, el rei George V va decretar l'amnistia de totes les sufragistes, ja que les dones eren necessàries per substituir els homes que havien d'allistar-se. Poc després, un dia com avui de 1917, després d'una llarguíssima lluita, la llei del sufragi femení era aprovada al Parlament. I un dia com avui de 2021, Oques Grasses publicaven el seu cinquè treball, A tope amb la vida. Escoltem La gent que estimo amb la Rita

0: El jove cantautor i pianista David Expósito estarà oferint una sèrie de concerts benèfics arreu del territori a favor de la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Entre les parades ja confirmades d'aquest cicle de concerts hi ha la que farà aquest pròxim dissabte a Sant Joan de les Abadeses. La cita és a les 6 de la tarda al Palau de l'Abadia. Nosaltres ja el tenim al telèfon. Hola, David.
1: Hola, què tal?
0: Bones, com va això?
1: Pues molt bé, pues amb moltes ganes. Ja estem a punt per donar un espectacle que em fa moltíssima il·lusió. Mm. I res, animo a tothom a que vingui aquest dissabte a les 6 de la tarda.
0: Mm. Explica'ns una mica primer, parla'ns de la teva trajectòria. Qui és en David Expósito?
1: Pues mira, jo tinc 22 anys, vale? I a mi de sempre m'ha encantat la música. I farà cosa de 4 o 5 anys, amb l'ajuda dels meus pares, que els vaig explicar que m'encantava la música, m'encantava el piano, perquè jo veia un músic que m'encantava que es deia Manu Guix, i em van impulsar a fer classes de piano. I entre una cosa i l'altra, pues mira, em vaig animar a fer cançons i de més, i m'encanta fer covers i m'encanta ensenyar-li a la gent el que faig i que passin una bona estona.
0: Mm-hmm. Fa gràcia perquè has anomenat en Manu Guix, que justament en qüestió de menys de 2 mesos estarà fent un concert a pocs metres d'allà on el faràs tu aquest cap de setmana.
1: Ah, sí?
0: Sí, el festival del Comte Arnau.
1: Molt bé.
0: Crec que ets de Sant Just, no?
1: Sí, soc de Sant Just, d'Esvern. Mm-hmm. Sí.
0: Això que hem vist que el
1: teu... De fet,
0: digues.
1: Tinc la gran sort de que en Joan Bassaganyes, l'alcalde de Sant Just, és de Sant Joan de les Abadesses.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Si em deixes agrair-li des d'aquí també una mica que m'ha ajudat en tot això, pues perfecte.
0: I tant, i tant. I company fa uns anys aquí a l'Ajuntament, que ell te veia de treballador mentre era regidor a Sant Just, i ara ja amb un càrrec una mica més important. De totes maneres, al teu Instagram hem vist que algú et deia la perla de Centelles.
1: Sí, perquè vaig fer un concert la setmana passada i, bueno, pues suposo que s'ho passaria bé.
0: T'hem escoltat cantant Garganta con Arena al principi. Hem vist que això, que també fas versions, però tens temes propis també.
1: Sí, bueno, mira, ara tinc la gran sort de que en Jordi Campoy, un excel·lent productor català, estem treballant junts perquè trauré ara 3 temes nous que em fan molta il·lusió i espero poder ensenyar-los.
0: Per tant, que potser els podem escoltar a Sant Joan?
1: Mira, t'ensenyo un, va. Fem una cosa, t'ensenyo un.
0: Sí?
1: Sí, va, la fem allà.
0: Ara en directe, vols dir? Així?
1: No, ara en directe no, home, no. No, dic a Sant Joan de les Abadesses.
0: Ah, vale.
1: Ens havíem... Cuidao.
0: Sí. Dic, ostres, quin repte. Dic, no, però ja està bé deixar-ho pel concert. Aquest cicle que es diu Expo és, com dèiem, un cicle de concerts solidaris. No sé si havies fet alguna cosa així abans i com és que va sorgir aquesta col·laboració.
1: Pues no, mai he fet alguna cosa així similar tan gran i aquest repte tan gran, però bueno, va sorgir perquè jo vaig fer un concert al meu poble, el primer de la meva vida, i vaig tenir la gran sort de que vaig ensuparme amb un treballador de Sant Joan de Déu. I li va semblar una idea increïble el fet de poder fer una gira per ensenyar-li a tothom. O sigui, que la gent tingués una horeta. O sigui, el meu únic objectiu és que la gent surti d'allà, despreocupant-se una miqueta de la feina, i, saps?, gaudint de la música. I a ell li va semblar una idea increïble fer aquesta gira per tota Catalunya. I, a més, jo sóc una persona que jo tinc claríssim que d'això és molt difícil viure. Els que tenen la sort són privilegiats i jo valoro el fet de que amb això també puc tenir una estona de passar-m'ho bé. I això, l'objectiu és passar una bona estona, que la gent contribueixi, qui vulgui ajudar a aquest gran problema que tenim a la societat, que és el càncer, i més del càncer infantil, serà benvinguda i ens ho passarem bé una estona.
0: El de dissabte és un concert d'una hora, crec. Explica'ns una mica com són els teus concerts.
1: Bueno, els meus concerts... jo, de fet, no sé amb quina cançó començo. Acabar potser sí que acabaré amb La garganta con arena, però començar no sé. No sé amb quina començaré, perquè m'agrada el fet de... Ja que tinc aquest espai, poder improvisar, no preparo un show. Jo vaig allà, si algú vol alguna cançó, la pot demanar, si la vol cantar, que pugi a l'escenari, i si... Saps el que et vull dir? És una miqueta piano bar. No és un show perfecte. Jo vull aquesta vessant d'improvisació que m'agrada tant.
0: Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Dic que les entrades tenen un cost de 15 euros, una col·laboració de 15 euros, i que també es poden comprar entrades fila zero, si no podeu venir però voleu aportar alguna cosa a 5 euros.
1: Sí, jo el que voldria animar la gent és que, perquè jo sé que hi ha molta gent que no controla encara molt bé la tecnologia, i aquesta gent que hi vol venir i ara mateix ho està escoltant, jo l'animo a que vingui i pugui pagar-ho a taquilla, que també hi haurà l'opció, i és molt important en aquests pobles cridar a que la gent vingui i que gaudeixi, que tindrà una butaca, no són numerades, i ens ho passarem bé.
0: Com la donació, com la fas? És a dir, és de l'entrada íntegra o s'han de restar els costos de producció?
1: No, o sigui, l'entrada és 100% íntegra. Jo no rebo res, no rebo res, i jo ho dono tot. Després es fa la recol·lecta i es dona a Sant Joan de Déu sense cap tipus de filigrana. O sigui, no estem per fer això.
0: Perfecte, doncs, David, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu. Espero veure't al concert.
0: I tant, allà hi serem.
1: Vale.
0: Adéu.
1: Merci, adéu.
0: Looking for people to unfollow és el nom del segon treball de Eka Bandal, amb la cantant nascuda a Sud-àfrica, de pare i mare de Sri Lanka i amiga d'Austràlia. Va publicar el seu primer llarga durada fa 9 anys amb un disc homònim i un directe explosiu. El seu nou disc inclou 16 temes que van des del hardcore urbà més dur a un eclecticisme on trobem rock amb blues, trap dur i altres estils, que signa amb la seva parella, Richie Baxton, baixista de gira de Limp Bizkit.

0: I si tens més de 15 anys, no tenim clar quin és el topall per dalt, ara ho demanarem. Aquest pròxim dissabte, el jovent actiu Sant Joaní, el Jazz, us anima a assistir a la trobada que es farà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda, on es presentarà la nova proposta de l'entitat. Per saber més detalls, tenim ja el telèfon a la Martina Fulcrà. Hola, Martina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ens has de resoldre aquest dubte. No sé si de topall per dalt n'hi ha o no.
1: Sí, o sigui, tenim una mica... L'únic que hem volgut fer és obrir-ho als menors d'edat, perquè sí que és veritat que abans ens trobàvem limitats, perquè pues, la nostra única activitat era fer festes on hi havia venda d'alcohol. No tenia molt sentit que els menors d'edat poguessin participar, i ho hem obert, això, joves d'entre 15, 16 i 17 anys. Més o menys aquest topall per tenir una mica més de... Que puguin participar també els que són els que encara no han complert 18 anys i que, per tant, també puguin engrescar-se i participar de l'entitat i ajudar a fer un Sant Joan una mica més viu, també.
0: Entenc això, que per dalt vosaltres feu activitats per joves, és a dir, que per naturalesa moltes vegades vas fent gran i aquestes coses ja potser deixen d'interessar-te, però vull dir que les que feu vosaltres també en gaudeix gent gran, eh?
1: Exacte, sí, o sigui, volem abarcar una mica. Sí que és veritat que el nom de l'entitat ja és com Jovent Actiu Sant Joaní, però sí que és veritat que doncs, hi ha activitats que van més enfocades a un públic més gran, i cap problema, avui també estem encantats de fer-les i que vinguin, que gaudeixin. No tenim una edat, o sigui, no tenim una edat màxima, diguem-ne, tampoc. Això no ens ho hem plantejat, tothom és benvingut, òbviament.
0: Abans de tot, abans de començar i de parlar d'aquesta activitat, volem aprofitar per felicitar l'entitat i a totes les persones que l'han tirat endavant pels 25 anys i també pel guardó Emma. Com vau rebre la notícia?
1: Bé, la veritat és que ens van trucar i ens van dir que aquest any anava per nosaltres, i la veritat és que ens fa bastanta il·lusió, perquè si més no des de que jo estic en l'entitat no s'ha rebut mai cap premi, per tant també ens fa il·lusió poder-la rebre un, i a més just coincideix en el mateix dia, per tant al matí estarem en aquest acte, i després a la tarda ens trobem tots a l'Escorxador a partir de les 6, com molt bé has dit tu.
0: L'entrega dels guardons Emma es fa el dissabte 30 de maig a les 12, i això, a les 6 de la tarda hi haurà aquesta activitat. Parlem d'aquesta trobada i sobre aquesta nova proposta. No sé si ens pots explicar una mica per on va.
1: Sí, bé, com aquesta proposta que volem fer l'expliquem millor el dia 30, que és on hem volgut com fer aquest espai per tal de poder explicar molt millor i convidar doncs, a tots els joves que en vulguin sumar-s'hi per tal de poder-la desenvolupar millor, poder resoldre dubtes i poder també xerrar una mica més cara a cara amb ells, perquè al final doncs, hem anat publicant vídeos i coses a les xarxes, però a vegades queda una mica difús tot el que s'hi pot parlar. Però una mica la idea és aquesta, doncs, poder explicar bé la proposta de que passem de ser una entitat només d'oci nocturn i enfocada en aquest, a ser una entitat més oberta i de joves, en el qual doncs, es poden englobar amb moltes altres... moltes altres activitats de caires diversos, tant esportives, culturals, totes les propostes són benvingudes, i alhora també doncs, reivindicar una mica això de que falten espais pels joves a la comarca i sobretot doncs, en el poble, que és la nostra realitat més immediata que ens toca, doncs, perquè al final no hi ha un lloc on els joves puguin trobar-se, puguin fer front a qualsevol cosa que els hi pugui passar o qualsevol activitat que vulguin generar, doncs falta una mica aquest espai, i el Jazz ve a suplir aquesta necessitat que vam trobar que faltava en el poble, i doncs ja tinguent en compte que estaven en aquesta entitat, doncs poder obrir-la i poder abarcar.
0: Quan parles d'espai, et refereixes a un espai metafòric o és un espai físic també?
1: Una mica els dos, no, però en principi el que volem fer ara és un espai més metafòric. Llavors ja, si tot això ens surt bé, sí que ens agradaria com algun espai físic, perquè sí que és veritat que no, vull dir, si creem aquesta assemblea de joves on poder pues, donar veu a totes les propostes que es puguin fer, amb necessitats que tingui el poble i tal, pues, llavors també segurament ens sorgirà la necessitat de tenir un espai on trobar-nos, perquè no tenim aquest espai. Vull dir, ara ve la calor i a les places s'està molt bé, però a l'hivern no gaire, la veritat. Per tant, que això és una batalla que ja sorgirà segurament, o sigui, nosaltres segurament tindrem la necessitat, vol dir, sorgirà sola aquesta necessitat, però de moment, com estem focalitzats en crear aquesta assemblea i més l'espai aquest metafòric que dèiem, i això ja serà una cosa més a mitjà termini.
0: Dissabte el que es farà serà animar doncs, aquestes noves generacions a que s'apuntin i diguin la seva, o ja es presentarà alguna activitat o s'explicarà què es vol fer?
1: No, Dissabte serà més això, el que deies primer, de presentar l'entitat, de una mica de recorregut històric i explicar una mica els inicis del jazz, també per no perdre com una mica l'essència, doncs, vull dir que al final fem aquest tomb, però no deixem enrere tot el que fèiem abans, vull dir, no és que ara de sobte diem que no volem fer festes nocturnes, no, sinó que ho complementem, per tant, explicar una mica la trajectòria d'aquests 25 anys de l'entitat i sobretot doncs, animar aquests joves a que en vulguin formar part, explicar una mica les dinàmiques i llavors ja sí que les propostes i tot el que vagi sorgint es aniran fent en les següents assemblees que es vagin fent del jazz amb tota aquesta gent nova que haurà entrat i per tant idees noves i menys fresques que també a vegades ens va bé perquè nosaltres ens trobem una mica limitats d'ostres, ja no sabem tampoc què més fer, també volem apel·lar a un públic que potser som una mica llunyans, depèn de quina edat tenim, vull dir com una mica retroalimentar-nos tots plegats.
0: De fet, fa un temps em sap que era prop de la festa que es va fer per celebrar l'aniversari, que vam entrevistar en José Guacil, que és un dels iniciadors, i va comentar que la seva idea, la idea del seu grup, era crear l'entitat com una caixa d'eines, que tothom que la necessités la fes servir, i això que feu vosaltres no deixa de ser també reforçar aquesta idea, no? Perquè avui en dia també és veritat que l'administració i la burocràcia, no? A vegades necessites una entitat que et representi per poder fer gestions, no? I és una bona manera, no? També.
1: Exacte, sí, una mica també parlant de vegades amb el José diu que sí, que ells tenien aquesta idea, l'únic que al final, clar, quan crees algo has d'anar primer per lo més immediat i doncs, ells van crear l'entrevoltes i per tant necessitaven un finançament directe i el van trobar amb les festes nocturnes i llavors les altres generacions, perdó, han anat seguint aquest fil. L'únic que sí que de tant en tant s'han anat fent coses més diferents, trencant una mica, que no tot han set sempre festes nocturnes, però sí com que ara li volem posar el nom i cognoms de dir, vale, doncs passem a ser una entitat de joves per doncs, això poder donar veu a totes les propostes i activitats que es vulguin fer i que alhora sí que, vull dir, qualsevol cosa que necessitis fer es necessita una de cara legal o públic o així, es necessita una entitat, per tant el jazz com també ve a ser aquest ventall per poder realitzar-les.
0: Com que després d'aquest dissabte potser canviaran coses, estaria bé fer una fotografia ara per poder-la comparar. Quanta gent sou ara al jazz i de quines edats?
1: Mira, ara mateix som entre 15 i 20 i tenim més o menys, o sigui, estem entre els 21 i els 25, més o menys. Aquests 20-25 anys som tots els que tenim i per això volem com incorporar també gent jove perquè al final pues, és més fàcil que tinguin ells la perspectiva de vale, pues és que el jovent els interessa això, no això que esteu fent, saps? Que a vegades, vulguis o no, ja canvia molt d'un any a l'altre, pues imagina't els que en tenim pues ara 24, jo per exemple que en tenim 24, pues intentar fer festes pels de 18 o coses pels de 18 se m'escapa una mica de les mans, tot i que no és tan llunyà, però les coses han canviat molt i la meva visió segurament no és la seva i llavors pues és més fàcil tenir gent a l'entitat d'aquesta edat que sap com les inquietuds i els gustos i tot que no l'altre.
0: Us trobareu que... És que ara estic pensant en aquell vídeo que vau fer que em va semblar genial de demanar a la gent que estava a la calçotada de quin any havia nascut i fer un muntatge amb els que eren dels 80 i ja els hi posàveu, després quan parlaven els hi posàveu cos de dinosaure
1: perquè va ser un trend d'aquests de TikTok i vam dir va, pues, aprofitant la calçotada que hi ha diferents edats i diferents generacions del jazz pues, va, per fer una mica de rebombori pels 25 que és el que estem intentant fer durant tot aquest any a fer coses per celebrar els 25 anys de l'entitat.
0: Doncs esperem que aquests de 15 anys també us facin vídeos i testeu la mateixa medicina.
1: Exacte, ens tocarà a nosaltres d'aquí un temps, això ja ho tenim assumit.
0: També us sentiu grans. Molt bé, escolta, no sé, després de la presentació hi haurà alguna activitat més?
1: Després de la presentació la idea és que hi hagi una mica d'espai així com de cohesió per tal de poder xerrar, demanar dubtes, i hi haurà una mica de piqui-piqui amb menjar i això, la barra també amb begudes i una mica de música. Així per ambientar, la idea tampoc no és que s'allargui molt, però sí que pues, generar una mica aquest espai pues, per parlar més de tu a tu, que a vegades sembla quan fas com una taula rodona o alguna cosa, la gent li fa cosa, demanar dubtes o preguntes, i llavors pues, és més fàcil de tu a tu estar allà amb grupets més petits i poder-te explicar, si algú necessita alguna més informació, també poder-la donar, vull dir, com crear una mica aquest espai de cohesió després, que també és molt important per nosaltres i és una cosa que volem anar-lo creant també amb aquesta nova versió del jazz, de crear espais de cohesió, perquè al final nosaltres ara els que som estem molt cohesionats, però perquè ja portem molt de temps treballant junts, però quan entra algú, doncs per també agafar una mica la confiança, el fet de poder treballar junts, i això també es necessiten, doncs, aquests espais per poder-se desenvolupar una mica millor i alhora, doncs, per poder dir, vale, és que a mi això em preocupa això, o a mi a l'institut em passa, com... també volem ser una mica aquesta entitat de poder afrontar diferents problemàtiques que et puguin passar, doncs, més a nivell col·lectiu, del poble, de l'institut, i llavors, clar, que és, això es genera, doncs, anar agafant també confiança i treballant junts, per tant, com també podem generar aquests petits espais per anar a poc caminant cap aquest, cap allà.
0: I després d'això, la següent mirada ja serà la festa major o hi haurà, alguna activitat pel mig?
1: Tenim coses pensades pel mig. Les coses grans sí que és el mític carnaval d'estiu, que serà el 31 de juliol aquest any, perquè és el divendres abans de l'agost, i després ja l'altre gran serà l'entrevoltes, però sí que durant l'estiu tenim pensat fer diverses coses, sobretot amb, doncs, aquestes propostes que puguin anar sortint, que ja potser serà més de caire esportiu o coses així, però aprofitar també l'estiu per anar fent cosetes petites.
0: Ja per acabar i per doncs, situar-nos a la festa major, difícilment, vaja, sembla impossible que es pugui fer l'entrevoltes a la plaça. De fet, també vau fer un comunicat, no?, per denunciar aquesta situació.
1: Sí, o sigui, nosaltres vam fer un comunicat perquè trobàvem que havíem de donar una explicació com a jazz, perquè al final, vull dir, la nostra màxima festa o activitat, com li vulguis dir, i la raó per la qual va néixer l'entitat és per fer l'entrevoltes, que és que el mateix nom li dona, vull dir, entrevoltes, perquè es fa entre les voltes de la plaça Major, i ja aquest serà el tercer any consecutiu en el qual no es pot realitzar, i no per...
0: No per pluja.
1: També per la pluja, però igual, encara que no hagués plogut, no s'hagués pogut fer allà, i per tant trobàvem adient poder-ho explicar més, perquè també la gent del poble ens demanava, i a vegades si tu no tens la informació no sabies què respondre, perquè es feien algunes activitats al poble que no eren del jazz, algunes activitats nostres també les havíem fet a la plaça Major, però l'entrevoltes no, vull dir, nosaltres mateixos tampoc ni en teníem res, i va ser com vam demanar una sèrie de reunions amb l'Ajuntament perquè ens exposessin i ens diguessin què estava passant, perquè en volíem treure l'entrellat, i un cop sabent el que estava passant, doncs ens vam desdir, perquè, o sigui, era una no era segur fer activitats allà, i per tant vam dir que com a ja es deixàvem de fer-ho, i llavors per això va sortir la proposta de poder realitzar l'entrevoltes al passeig aquest any, però, bueno, molt... mucho a nuestro pesar, perquè vull dir, al final l'essència allà a la plaça és molt maca, però bueno, que primer va la seguretat que puguis realitzar l'estètica, això ho tenim molt clar, i cap de nosaltres va dubtar en qualsevol moment de dir que no és realitzable fer-lo allà, i per tant, endavant amb la nova proposta que hem llançat de fer-lo al passeig, i ja està.
0: És proposta o ja ho heu parlat i...
1: Sí, bueno, és proposta tancada, també. Vull dir, sí, es farà el passeig, ja vam parlar-ho també amb l'Ajuntament, i ja no tenim, o sigui, no, nosaltres el que volíem era fer-ho al poble, al mig del poble, perquè creiem que és on hi ha l'essència, és on la gent també li agrada, i va ser el que vam trobar més adient per les dues bandes, tant nosaltres com ells, de poder-ho realitzar al poble, perquè sí que ens vam negar a no fer-ho al mig del poble, perquè perd tota l'essència que tenia ja de si la jornada.
0: Per curiositat, per això, sabeu on posaríeu l'escenari i tot això, com ho muntaríeu?
1: Això encara ho hem d'acabar de parlar, perquè també, vull dir, el passeig ara, sobretot en quant a bars i barres, està bastant viu, per tant s'han d'acabar de tancar algunes coses, però segurament el cantó de l'absis del monestir s'ha d'acabar de tancar, però sí que de moment la proposta és aquesta, però hem d'acabar també de parlar, perquè s'han de parlar amb equips de so, amb els tècnics, i diferents coses per quadrar com seria la millor opció.
0: Perfecte, doncs Martina, moltíssimes gràcies, hem fet un bon repàs.
1: Vosaltres.
0: Esperem que aquest dissabte hi hagi molta gent i que surtin moltes propostes i molt jovent nou per impulsar-les també. Moltíssimes gràcies.
1: Això esperem nosaltres, ens veiem dissabte.
0: Adéu.
1: Adéu, merci.
0: I una setmana més amb aquesta música, moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu, que ja tenim amb nosaltres. Hola.
2: Hola. Hola.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Molt bé. Avui, de quin curs sou?
2: Segona.
0: De segon. Molt bé. Fem una cosa, fem les presentacions, com hem fet abans quan hem provat els micròfons. Comenceu a dir el vostre nom.
2: Hola, jo sóc en Manel.
3: Jo sóc l'Aleix.
4: Jo sóc la Bea.
5: I jo sóc l'Emma.
0: Més que menys, ja havíeu vingut? Potser algú no havia vingut
3: jo,
0: mai.
3: Jo sí.
0: Tu havies vingut?
2: Jo no.
0: Tu no havies vingut, oi? No. Veus? Perquè ja ho pensava, dic. A vegades dic no diguis res perquè potser no me recordo d'algú, però ara també no ens coneixíem encara. No. Doncs benvingut. Molt bé. De què heu vingut a parlar avui?
3: Sant Joan Medieval.
0: Molt bé. Pinta molt bé, això.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Viatge en el temps.
2: Hem fet un petit projecte que ha estat sobre socials i anglès, on havíem de fer primer una recerca d'informació sobre uns monuments d'aquí Sant Joan.
0: Uh-huh.
2: On primer fèiem l'explicació gran amb socials, o sigui, en català, i llavors fèiem un resum de tot en anglès.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: I fèiem com unes visites guiades a diferents parts que ens va tocar de cada grup per socials i anglès, i pues, ens explicaven la història i coses importants sobre els llocs, i pues, nosaltres havíem d'escoltar per l'examen.
0: Molt bé.
4: Bàsicament és això, vam anar per diferents llocs, com per exemple a Sant Pol, que va haver-hi un grup que ens va explicar tot això que va passar amb la campana, que es va caure al sostre i per això està mig destruït. També ens van explicar el monestir on hi havia el clergat i ens van explicar diferents parts, i una d'aquelles va ser el davallament, també conegut com el Santíssim Misteri.
6: Sí, també, per exemple, el meu grup va fer el Palau de l'Abadia i vam explicar doncs, la història de les abadeses i els abats, i també vam explicar el que ens quedava de l'arquitectura, el claustre i tot això d'aquella època.
0: Per fer una mica... Digues. Clar,
6: sí,
0: no
6: també la Vila Vella, amb la Muralla, la Plaça Major i el Pont Vell, també.
0: Clar, cap a la Coromina del Bac i altres llocs no, perquè aquella època no existia, no? Justament allà on esteu a l'escola devia ser ja fora del poble.
2: Sí.
0: Per tant, per entendre-ho, primer social, doncs vau conèixer la història del nostre poble i algun del patrimoni també,
2: sí.
0: I després ho vau treballar, i les visites aquestes que fèieu eren en anglès.
2: No, o sigui, no? Fèiem la visita i tot això en català, o sigui, de socials, i llavors fèiem un resum petit de tot el que havíem dit en anglès.
0: Molt bé, si mai ve algú de fora i heu de fer una explicació del poble, podreu fer-ho, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Què és el que, coneixent la història del nostre poble, què és el que us ha cridat més l'atenció?
4: A mi, per exemple, el que més em va cridar l'atenció va ser més que res el Santíssim Misteri, que se l'anomena així, perquè quan el van trobar i van veure que la creu de Jesús al front i tenia com un calaixet i havia allà un trosset d'hòstia, un panet. I doncs al veure que no estava descomposat ni res el van anomenar el Santíssim Misteri, perquè és com després de tants anys no s'ha descompost ni res.
0: Això és el que s'explica, sembla que és curiós, i tot 200 anys curiós. Allà dintre. Què més, la resta?
3: A mi em va impactar molt quan van tirar la campana que els hi va caure sobre el teulat de la plaça de Sant Pol, de l'església, i que no reconstruïssin el teulat i la tornessin a aprofitar.
0: Sempre s'havia dit que havia estat per una guerra o...
3: Que les cremaven, les esglésies.
0: I aquesta no va ser així, Sant Pol no va ser així.
3: Bueno, suposo que es va caure por. Es va deixar d'anar-hi. A causa d'això de que va caure la campana.
0: I es va anar fent vella,
2: A mi el que em va agradar més va ser el del Palau de l'Abadia, perquè mai havia entrat a dintre jo. I va ser el primer cop que ho vaig veure.
0: Que fa poc que vius a Sant Joan.
2: No, visc a Ogassa, però no... tinc els amics aquí i vinc molt sovint aquí a Sant Joan.
0: Molt bé. I així et va agradar, és xulo, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I queda...
6: A mi, per exemple, em va cridar molt l'atenció la història del Pont Vell, perquè al final van passar-hi moltes persones i que després l'haguessin de bombejar, pues, o sigui, va cridar l'atenció perquè al final no és autèntic, saps, el pont, com moltes persones s'ho pensen. No.
0: De fet, durant... Bueno, diria que el Pont Vell és més nou.
3: És el nou.
0: Que el nou, no? Ara, actualment.
3: Sí.
0: Durant la Guerra Civil, no? els republicans, quan marxaven a l'exili, perquè doncs, no els empaitessin o fos més difícil, van volar el pont.
3: Sí.
0: Això sembla... quan jo tenia la vostra edat i em parlaven d'aquestes coses, ho veia tan lluny, i et vas fent gran i dius, no, no, ostres, l'àvia de no sé qui ho va viure, no? I sí. Tampoc està, no està, no està tan lluny la cosa. Molt bé. I això de fer-ho en anglès, ha costat o no?
6: Bueno, sí. Al final, com que ho vam practicar a classe també, o sigui, a classe primer vam fer el resum, o sigui, la història en català i després el resum en anglès i haver-ho practicat, doncs ja ho sabíem. Sí.
0: Hi ha alguna paraula que diguéssiu o una expressió que diguéssiu, ostres, aquesta em va costar o ostres, és tan...
3: Sí, o costar d'entendre també algunes frases. Sí, sí.
0: Alguna que em pugueu donar un exemple? Us en recordeu de cap?
4: No. Més que res va ser a l'hora de canviar els noms a l'anglès.
2: O el traduir-ho i això, a vegades havies de mirar el paper perquè no te'n recordaves de com era en anglès i això.
0: Molt bé. Us ha agradat per això aquesta experiència?
3: Sí, sí. És guai.
6: Perquè, fet... Sí, al final moltes coses del nostre poble que no sabíem i les hem après, saps? És important.
0: I el fet de barrejar les dues assignatures?
4: Sí.
6: O sigui, és com fer una exposició oral, però diferent. I això,
4: amb les coses que expliques al darrere. I el fer-ho així, jo penso que entra molt més, saps? Que no fer-ho allà a classe tancat amb una diapositiva.
0: Són coses que et toquen perquè parlen del teu poble o del poble veí, en el cas d'en Manel, no? I que, ostres, que les coneixes, que són interessants, les has après amb una cosa, després parlant en anglès hi ha la dificultat de canviar l'idioma, però és una cosa que... El fet que ho coneguis, no?, t'ajuda una mica també, no?
4: Sí.
0: Molt bé, no sé si voleu explicar alguna cosa més.
3: No.
0: Ja queda molt poc, perquè s'acabi el col·le, o no?
3: Sí.
4: Per sort.
3: Una mica menys d'un mes.
0: Quin dia plegueu?
3: El 19.
0: El 19? I això per què? Ah, perquè acabem divendres.
3: Sí.
0: Ostres, molt bé, no? Sempre més o menys era el 22, no?
3: Sí.
2: I a més a més hi ha la jornada intensiva.
0: També.
4: Sí, millor.
0: I en teniu ganes, doncs?
3: Sí, sí.
0: Bueno, us agrada anar a l'escola, però no? També cada cosa al seu moment i ara que ja es veu l'estiu a prop, no?
4: Sí, ara amb la caloreta.
0: Sí, molt bé. Què és el que us agrada més de l'escola d'assignatura?
2: Educació física.
0: Sí?
2: Sí.
6: O art, no sé. Que no s'ha de pensar gaire.
0: Els que el teniu tan clar, us agrada l'esport? Perquè practiqueu esport, jugueu a algun... algun club o feu alguna cosa?
2: Sí, jo faig futbol amb el Torelló.
3: Jo faig esports amb el meu pare.
0: Ja està bé, també, eh?
3: Sí.
0: I amb el Torelló, què tal? Com va això?
2: Bé, anar fent. Anys millors que d'altres.
0: Sí? Perquè aquest any com heu quedat?
2: Ai, aquest any no gaire bé, aquest any per la cua.
0: Per quina categoria jugues?
2: A preferent.
0: Bueno, però és que això és una bona, és un bon nivell, no?
2: Sí, bueno.
0: Molt bé. Doncs escolteu, sempre que veniu, sempre us demano que escolliu una cançó per marxar.
3: Ventolar.
0: Us posareu d'acord o què?
3: Ventolar?
0: Sí. De qui és?
3: De Cerco. Ventolar 125 quilòmetres.
0: Ventolar 125 quilòmetres. Saps que no la conec de res?
3: Jo tampoc.
0: De Cerco?
3: Sí.
0: Molt bé, ara la posarem. Escolta, incògnit això, eh? No ho conec gens, per tant que...
3: Així descobreixes cançons.
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Contentíssim. Moltes gràcies. Va, que vagi molt bé.
3: Merci.
4: Adéu.
2: Merci a tu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
2: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, a veure, on és la data, perdó?
3: On és?
2: On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir. Per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
1: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
4: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
1: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
2: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar el respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
4: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
1: Raigón es va disculpar.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Àneu del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sàrria del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció, d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
2: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
1: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
2: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
1: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.

0: guess.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comtes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
3: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no? Com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant és això, no? Intentar veure quina era aquesta evolució, no? Com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
2: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gord de Malatosca.
3: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, com ja, estar al costat de Sant Joan, de tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
2: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora de bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Pané és el president.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 va fer una exposició a la caixa de pensions quan hi vaig les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquest, aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts. No he fet aquesta tria, realment em podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en tropi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, el ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Can de Bànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
2: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió o competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies, no passa res.
1: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
3: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir i jo que vaig al timple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
1: Albric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Can de Bànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
4: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, val, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
1: Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
5: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Can de Bànol com a batlle de Can de Bànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
1: Orriols deia que el culpable principal era la Generalitat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500 milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Camp de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, el Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment el Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.

En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

0: Bona nit a tothom. Comencem aquesta sessió plenària, dia 28 de maig de 2026. Senyor secretari, podem fer la lectura del primer punt de l'ordre del dia.
1: L'aprovació de l'acte de la sessió anterior.
0: Bé, molt bé, no sé si alguna paraula al respecte, no? Doncs vinga, passem a votació, vots afirmatius. S'aprova, doncs, per unanimitat els presents. Podem passar al segon punt de l'ordre del dia.
1: Un moment, és que no, si... és que no es grava. Ara, ara sí. El segon punt és l'aprovació definitiva de la memòria tècnica justificativa de la forma de gestió del servei d'abastament d'aigua potable de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'informe jurídic emès per la secretària interventora de la corporació transcrit a la part expositiva anterior i desestimar la totalitat de les al·legacions formulades per la senyora Encarna Casas López, actuant en nom i representació de la Societat General d'Aguas de Barcelona, SAU, mitjançant escrit al·legacions presentat en data de registre d'entrada 23 de març del 2026, pels motius exposats a l'informe jurídic anteriorment transcrit. Segon, aprovar definitivament el canvi de la forma de gestió del servei públic de subministrament d'aigua potable de Sant Joan de les Abadeses en la modalitat de gestió directa personificada per mitjà d'un ens diferenciat amb personalitat jurídica pròpia, així com també la memòria justificativa de la conveniència i l'oportunitat per la prestació del servei en els termes que consta l'expedient, juntament amb la resta de documentació integrant de l'expedient administratiu número X-2025-2563. Tercer, publicant el BOP de Girona i en el DOC el present acord, així com el text íntegre de la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable de Sant Joan de les Abadeses. Quart, notificar el present acord a la senyora Encarna Casas López, actuant en nom i representació de la Societat General d'Aguas de Barcelona, fent-li advertiment que contra el present acord que posa fi a la via administrativa s'haurà d'interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar des del dia hàbil següent de la data de la seva publicació.
0: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, és un pas més d'aquest procés que l'Ajuntament va començar ja fa alguns mesos, de passar aquesta gestió de la distribució de l'aigua en baixa a l'empresa Congiac, a través de Giacsa, que seria l'empresa executora. Bàsicament és una empresa que és com un consorci d'ajuntaments que pretenen, doncs, d'una forma mancomunada, més professionalitzada, poder gestionar el servei de l'aigua. El que fem ara és aprovar definitivament aquesta memòria, després...

0: compartir doncs, que el consorci acabi gestionant bàsicament la xarxa d'aigua en baixa i que també posàvem sobre la taula que també aquest canvi de gestió doncs, ens preocupava doncs, que pogués o no implicar una futura pujada de la taxa doncs, de l'aigua. Per tant, amb la línia del que vam expressar doncs, el novembre, doncs, ens abstenim en aquest punt.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Sí que es va aclarir que el fet de passar a gestionar el servei d'aigua en baixa a través d'aquest aquest grup de Congiac a través de GIACSA no suposava un increment de taxes. Això es va deixar clar, perquè a més es va aprovar una ordenança ja ajustada en aquesta transferència de servei i per tant això sí que ja es pot confirmar, no cal deixar-ho en dubte, es pot confirmar. En tot cas, si no hi ha res més, passem a la seva votació. Vots afirmatius, abstencions. Molt bé, doncs s'aprova amb els vots favorables al grup de Més, les abstencions del grup d'Esquerra Republicana. Senyor secretari, podem passar al següent punt d'ordre del dia.
2: El punt número 3, que és l'acceptació del traspàs de la titularitat de les places públiques de la residència M a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar el traspàs de la titularitat i de les places públiques de la residència i centre de dia assignades a la Fundació M a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Segon, comunicar aquest acord a la Fundació i al Departament de Drets Socials i Inclusió a fi efectes oportuns. I tercer, facultar l'alcalde president de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses per dur a terme totes les gestions i signar la documentació que se'n derivi d'aquest acord.
1: Bé, moltíssimes gràcies. També és un pas més d'aquest traspàs de titularitat d'aquestes places públiques de la residència per la gent gran de Sant Joan de les Abadeses. Vull recordar que fa més d'un any i mig va començar aquest procés en què es va decidir que la gestió tornaria a ser, la gestió de la residència geriàtric tornaria a ser directa per part de l'Ajuntament i la gestió seria a través de l'empresa Sumar, empresa pública creada per la Diputació de Girona, com tantes residències d'ajuntaments que estan fent doncs, aquest camí perquè totes elles puguin ser gestionades d'una forma també molt, molt més professionalitzada i per tant doncs, amb una repercussió important en el servei i amb l'atenció a les persones. És veritat que el procés s'està allargant molt, jo crec que va començar el gener de l'any 2025 i de fet es devia començar el juny, més o menys fa un any, tota la tramitació administrativa i ara estem en un moment ja molt, molt avançat d'aquest traspàs, però sí que en un moment clau, que és la necessitat que el departament sàpiga que el titular de les places públiques és l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses perquè de fet és qui ha de cobrar aquests diners de les places públiques. Per tant, bàsicament el que fem és l'acceptació d'aquesta titularitat d'aquestes places públiques. Bé, no sé si hi ha alguna paraula al respecte, doncs passaríem la seva votació, vots afirmatius. S'aprovaria per unanimitat dels presents. Senyor secretari, podem passar al següent punt de l'ordre del dia.
2: El número 4, que és l'aprovació inicial del Pla de Prevenció d'Incendis Forestal Municipal. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de Sant Joan de les Abadeses, redactat pels tècnics senyor Andrés Martínez Arribas i Mario García Alcocer, de l'empresa redactora Andrés Martínez Herrero SL, la forma que consta l'expedient. Segon, sotmetre el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província de Girona, al taulell de dictes de la corporació, a la pàgina web municipal, a fi de que qualsevol persona interessada pugui examinar i presentar dins el termini esmentat les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
1: Bé, moltíssimes gràcies. A veure, bàsicament, Sant Joan ha de tenir un pla de prevenció d'incendis forestals perquè és considerat municipi del risc d'incendis forestals. Bàsicament, l'objecte d'aquest pla és el d'establir mesures operatives, administratives, així com tenir els equips i les infraestructures necessàries per defensar el municipi davant d'incendis forestals i disminuint el risc. El pla defineix, entre altres actuacions, les relatives a les franges de prevenció, la xarxa viària forestal, els punts d'aigua, la senyalització, la planificació temporal, etcètera, etcètera. Per tant, a partir d'ara, i com fixa així la llei, l'obligació, tindrem doncs, aquest pla de prevenció d'incendis una vegada aprovat definitivament. No sé si hi ha alguna paraula al respecte.
0: No, bé, doncs en aquest punt hi votarem a favor, com he dit altres vegades, creiem que era important doncs, que hi haguessin les franges, de fet d'aquest tema n'hem parlat diverses vegades, i de fet quan vam començar a parlar de les franges era just en el moment que s'havia acabat la sequera, però vam dir que era important continuar avançant en aquest tema, i especialment doncs, en dies calorosos com avui, el que recordes que és important doncs, tenir el municipi protegit en aquest àmbit, i per tant hi votarem a favor.
1: Bé, moltíssimes gràcies, en aquest sentit només avançar, que en principi la setmana...

0: setmana que ve, l'empresa guanyadora de la licitació per la creació d'aquestes franges començarà els treballs. Per tant, en pocs mesos, de fet, en un parell de mesos, s'haurien d'acabar aquests treballs i, per tant, ja, no sé si arribaríem a l'estiu o no, amb aquesta franja de 25 metres de prevenció d'incendis a Sant Joan de les Abadesses. Bé, doncs passaríem a la seva votació, vots afirmatius. S'aprovaria pels presents, moltes gràcies. Passem al següent punt.
1: El número 5 és l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2025 de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el compte general de l'Ajuntament de Sant Joan de l'exercici 2025, segons el detall que s'exposa a continuació. No sé si fa falta que digui tots els números. I segon, remetre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'exercici 2025 degudament aprovat abans del 15 d'octubre.
0: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, ja es va donar compte, el grup d'Esquerra Republicana, on es va donar compte del compte general. No sé si alguna... Sí, doncs passaria a la Laia.
2: Sí, bé, en aquest punt nosaltres hi votarem en contra, no pel tràmit que representa l'aprovació del compte general, sinó perquè, com bé venim dient en altres plens, ens continua preocupant la situació d'endeutament de l'Ajuntament. Com bé ja hem dit i hem repetit diverses cops, a tancament de l'exercici el deute total és de 5,3 milions i això representa una ràtio d'endeutament del 95% aproximadament. Se'ns ha dit en diverses ocasions que part d'aquest deute és a curt termini i que, per tant, no n'hauríem de fer una lectura alarmista. Però bé, la qüestió final és molt senzilla, no? Quan aquest deute a curt termini s'amortitzi, no se'n contracti de nou, i això es tradueix en una reducció real del deute global, serem els primers en reconèixer i modificar la nostra fiscalització. Però amb les dades que avui tenim sobre la taula, el deute global ens continua preocupant i això al final el que ens fa és condicionar tant el present com el futur del municipi. Creiem en les inversions, creiem en els projectes, però creiem que s'ha de fer una planificació i responsabilitat financera.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Li agraeixo les paraules, crec que van molt a la línia del que hem explicat i per tant, doncs, li prenc la paraula en el sentit de que tan bon punt anirem cobrant les subvencions que encara determinats programes ens deuen, anirem tornant aquestes pòlisses i per tant podrem reduir d'una forma ràpida doncs, aquest endeutament. Moltíssimes gràcies. Si no hi ha més, doncs passaríem a la seva votació. Vots afirmatius? No. Vots en contra. Molt bé, doncs aprovaríem els vots afirmatius del grup de Més i els vots en contra del grup d'Esquerra Republicana. Senyora secretària, podríem passar al següent punt de l'ordre del dia.
1: El número 6, que és l'aprovació de la modificació de l'acord de venda directa de parcel·les sobreres d'una superfície total de 166,77 metres quadrats, llindants, amb la plaça Sant Lluís de Potosí. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, modificar l'acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data 24 d'octubre del 2024, relatiu a l'aprovació de la venda directa de parcel·les sobreres d'una superfície total de 166,77 metres quadrats, llindants amb la plaça Sant Lluís de Potosí en la forma que es transcriu a continuació. No sé si cal que ho vagi llegint
0: No cal.
1: És tota una sèrie de correccions dels números dels metres quadrats de la descripció de les parcel·les i algunes propietats, degut a que pel transcurs del temps han canviat de propietaris.
0: Bé, moltíssimes gràcies. En tot cas, només explicaria que estem davant d'una iniciativa dels veïns de la plaça de Sant Lluís Potosí que en el seu moment van plantejar a l'Ajuntament la necessitat o la voluntat de poder disposar d'un petit terreny darrere dels seus habitatges. Estem parlant de les cases aparellades que hi ha en aquest punt. L'Ajuntament, en aquest cas, la veritat és que va atendre la petició de tots aquells veïns que tenien ganes doncs, de poder adquirir aquesta part i va respectar, que crec que és important, va respectar la posició d'aquells que no tenien interès en comprar una part de terreny per poder tenir aquest pati exterior. Després d'una modificació del planejament i d'un repartiment d'aquests metres, ara, després d'aquesta correcció, esperem que ja es pugui procedir a la inscripció d'aquests metres a cada una dels habitatges que hi ha a la plaça Sant Lluís Potosí. I hauríem acabat un procés que s'ha allargat durant molts anys perquè part de la modificació de planejament després es van haver de fer les obres per poder tancar cada un d'aquests espais i incorporar-los en cada una dels habitatges. Per tant, una feina bastant laboriosa i que ha portat molt de temps. Però bé, moltes gràcies i la veritat és que tothom hi ha participat positivament, he de dir. Per tant, no sé si hi ha alguna paraula al respecte.
3: Bueno, jo bàsicament, com he fet altres vegades amb aquest tema, jo a nivell personal, com que tinc vinculació personal, m'abstindré en aquest punt.
0: Molt bé. Bé, doncs, passaríem a la seva votació. Vots afirmatius. Molt bé, doncs aprovaria amb tots els presents, excepte l'abstenció del regidor Sergi Albric. Bé, doncs moltes gràcies. Passem al següent punt.
1: El número 7, que és l'aprovació de la modificació de pressupost de l'Ajuntament número 5/2026, mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de pressupost de despeses número 5/2026, mitjançant la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb el detall i fons de finançament que es detalla a continuació.
0: No, jo mateix els canto, eh?
1: I segon, exposar-ho al públic.
0: Molt bé. Doncs, com deia la senyora secretària, bàsicament tenim suplements de crèdits, un increment de la quota de la Federació de Municipis de Catalunya, tenim també un increment d'aportació al segon desglossat de les obres de rehabilitació de la caserna Guàrdia Civil. Per altra banda, doncs, aquí tenim una anul·lació de l'aparcament que utilitzava fins ara la policia, el cotxe de la policia local. En aquests moments està aparcat a la fàbrica que l'Ajuntament va adquirir a la Corbí del Bac. I també tenim aquí uns majors ingressos de 79.000 euros del dret de superfície de la caserna Guàrdia Civil. També tenim partides nova creació. En aquest cas tenim partides vinculades al traspàs de l'aigua en baixa a Congiac, de 1.100 per una banda, de 1.024 per altra. Tenim aquí també una petita expropiació vinculada a la Via Verda de Santigosa de 174 euros per un increment de metres en una de les passeres. També tenim una partida nova per poder tenir un servei de vetllador a l'estiu que puja a 1.925, en aquest cas doncs, vinculat als casals d'estiu. I finalment tenim una sèrie de baixes que són vinculades a l'aigua, perquè en aquests moments, a través del projecte de sectorització de l'aigua en baixa, ja es van canviar també tots els comptadors i, per tant, tampoc hi ha la necessitat de comprar aquests comptadors i tenim baixes per 1.100 per una banda, per 1.024 de l'altra i, finalment, tenim també un sobrant de 2.099 euros amb despeses de seguretat social dels guàrdies municipals. Bé, no sé si... No són moltes les modificacions, En tot cas, si hi ha alguna paraula, doncs endavant.
3: Bé, nosaltres en aquest punt ens abstindrem bàsicament perquè hi ha partides i per coherència amb el que hem dit abans. Per exemple, aquí hi ha tota la referència de Congiac, doncs per tant, bé, com que es té vinculació amb el punt 2, doncs per tant, de moment, en aquest punt preferim abstenir-nos. I també, com que es fa referència, encara que sigui un import menor i irrisori, que són aquests 174 euros de l'expropiació forçosa de la Via Verda, com que de moment ens genera alguns dubtes doncs tota aquesta actuació, com hem anat dient altres vegades també, doncs ens abstindrem doncs, en aquesta modificació de pressupost.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Doncs passem la seva votació. Vots afirmatius. S'aprova amb els vots de més i abstencions, no? I abstencions al grup de... Abstencions? Abstencions, perdó. Perdó. Abstencions al grup d'Esquerra Republicana, sí. I hem anat una mica massa ràpid. Bé, podem passar al següent punt d'ordre del dia, punt 9.
1: No, el 8, que és l'aprovació de la immatriculació de l'immoble conegut amb el nom de Pont de Calgat a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar que el bé immoble conegut amb el nom de Pont de Calgat o Pont de la Fibran i inscrit a l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb el número 655 de l'epígraf número I.1.D, béns de domini públic, ús públic, obres civils d'ús públic, d'una superfície aproximada de 183,35 metres quadrats i descrita la part expositiva anterior, sigui de titularitat municipal amb la qualificació jurídica de bé de domini públic. Segon, acordar la immatriculació del bé esmentat al registre de la propietat a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i tercer, facultar a l'alcalde perquè adopti totes les actuacions necessàries per l'execució del present acord i per la seva presentació davant el registre de la propietat.
0: Bé, moltíssimes gràcies. El pont que coneixem com el pont de la Fibran va ser construït i pagat en el seu moment per la família Picaguilera. A partir d'aquí, doncs, ells van anar venent diferents espais en què es van anar construint les diferents fàbriques que hi ha en aquella zona. Però sí que és veritat que ha sigut un pont que ha permès l'accés a moltes finques i propietats, com pot ser, a part de la fàbrica Fibran, també Ter 2000, la central hidroelèctrica de Picaguilera, els masos de Mas Molí, La Roca, Can Roca, Mas Pasqual, Calgat, Mas Espré i d'altres. Per tant, ha tingut sempre aquest concepte de pont públic I la veritat és que ja fa molts anys doncs, que l'Ajuntament també d'alguna manera se'n fa càrrec, eh? Perquè són molts els que hi passen i per tant és molt lògic i normal que ningú se'n senti responsable del propi pont i aquest doncs hagi de ser l'Ajuntament. Per tant, bàsicament el que fem doncs, és un pas més doncs, per poder-lo immatricular i, per tant, a partir d'aquí, doncs, sí que l'Ajuntament, amb tota l'autoritat que suposa tenir inscrit el pont, doncs, se'n pugui fer càrrec en benefici de tots els que el fan servir. No sé si hi ha alguna paraula al respecte, eh? Doncs endavant.
3: Bueno, bàsicament, per dir que compartim també això, és un pont que s'utilitza per múltiples realitats, com ha explicat vostè, i tota la lògica del món que sigui l'Ajuntament qui el gestioni. És un tema que també ja n'havíem parlat diverses vegades i per tant compartim, per tant donem suport.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Doncs passaríem a la seva aprovació, vots afirmatius. S'aprovaria per unanimitat els presents, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia.
1: El punt número 9, que és l'aprovació d'anul·lació de drets reconeguts pendents de cobrar i obligacions reconegudes pendents de pagar de l'Ajuntament d'exercicis tancats i de l'exercici 2026. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'anul·lació dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats i de l'exercici 2026 de l'Ajuntament per import de 210.587,12 euros i les obligacions reconegudes pendents de pagar d'exercicis tancats per import de 377,44 euros. I segon, comunicar el present acord a l'àrea comptable d'aquest Ajuntament a fi efectes oportuns.
0: Bé, moltíssimes gràcies. No sé si alguna paraula. No?
3: Ens abstindrem, com hem fet altres vegades, amb aquests punts.
0: Bé, doncs passaríem a la seva aprovació. Vots afirmatius, abstencions. Doncs moltes gràcies. S'aprovaria amb molts vots favorables al grup de Més i les abstencions al grup d'Esquerra Republicana. Ara sí, doncs passem al punt 10.
1: Donar compte de l'informe d'intervenció de l'auditoria dels comptes anuals del 2025 de l'organisme autònom Llar d'Infants al Molí Petit.
0: Moltes gràcies, no sé si hi ha alguna paraula. Doncs passaríem al següent punt.
1: El número 11, que és donar compte de l'informe anual d'intervenció relatiu a les resolucions adoptades per l'alcalde, contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2025.
0: Bé, no sé si hi ha alguna paraula, no? Doncs passaríem al següent punt.
1: El número 13, que és donar a compte de l'informe definitiu de control permanent planificable obligatori de morositat de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses corresponent a l'exercici 2025.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Si hi ha una paraula, no? Doncs endavant.
1: El número 14 és donar compte de l'informe definitiu de control permanent planificable, obligatori de morositat de l'organisme autònom Llar d'Infants al Molí Petit corresponent a l'exercici 2025.
0: Bueno.
1: El 13 és el de morositat de l'Ajuntament i el 14 el de morositat de la Llar d'Infants. I el 12 és el de...
0: Jo sembla que sí que l'ha fet.
1: Perdó, sí, ens hem saltat el 12. Sí. El 12, bueno, és donar compte d'un altre informe. De l'informe resum anual...
0: És que masses punts, home. Sí, clar.
1: Bueno, el 12, llegeixo el 12. És l'informe resum anual de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses dels resultats del control intern que estableix l'article 213 del Reial Decret 2/2004 i de l'article 37 del Reial Decret 424/2017 de l'exercici 25.
0: Moltes gràcies.
1: El 13 ja l'hem esmentat, el 14...
0: Bé, no t'hagi sentit.
4: Una cosa sobre la morositat de l'Ajuntament. Aquí, al mirar l'expedient, es fa referència que hi ha dues factures d'una...
3: Bàsicament, que en aquest expedient es fa referència a dues factures, una de 505.000 euros i una altra de 5.000 i poc euros, que es fa constar que no es van poder pagar dins el termini legalment establert, per falta de tresoreria i que per tant es va haver de tardar, doncs, a més d'aquests 30 dies que són recomanables, a superar els 60 dies de pagament. No sabem si això és un toc d'alerta, si respon a la situació, doncs, econòmica de l'Ajuntament, però sí que, més aviat que siguin donar compte, sí que volem, doncs, deixar constància, doncs, de que aquí, bueno, s'alerta que això no és normal, que s'hagi de retardar aquest pagament per falta de tresoreria, i per tant sí que fem constar, doncs, la preocupació, doncs, perquè entenem que això no torni a passar, i que, per tant, que, com deia la regidora Capdevila, ens preocupa la situació econòmica, doncs, que té l'Ajuntament, i que aquesta falta de tresoreria per pagar algunes factures, doncs, no sigui un exemple més, doncs, de la situació, doncs, que actualment, doncs, té l'Ajuntament, doncs, per la, bàsicament per la gestió política que es fa a nivell econòmic de, doncs, de les finances de l'Ajuntament.
0: No, simplement no és una falta de tresoreria, és una necessitat de fer crèdits a curt termini per poder cobrir aquesta tresoreria, i fer qualsevol tipus de crèdit a curt termini o pòlissa requereix els seus temps, eh? I per tant hi pot haver algun desajust que faci que no tinguis la tresoreria quan toca, eh? No perquè no tinguis tresoreria, sinó perquè aquell crèdit pont encara no s'ha formalitzat o està pendent de formalitzar, etc, etc. No sé si hi ha alguna paraula.
3: Sí, bé, en tot cas, esperem que aquests desajustos no es vagin produint i que al final, amb l'excusa d'anar incrementant el deute, doncs, perquè hem de fer gestió, està molt bé fer la gestió, però sempre en uns paràmetres, doncs, que siguin al màxim lògics i coherents. Per tant, esperem que això només sigui un toc d'alerta i que no sigui una situació, doncs, de l'estat crític, en aquest cas, doncs, que pugui tenir l'Ajuntament a nivell econòmic.
0: Molt bé, moltes gràcies. Podem seguir.
1: Punt 15. Sí? Ja m'he perdut, ja no sé quin passem, eh?
0: Hi ha una...
1: Doncs el 15, donar compte de l'informe més per la intervenció sobre el compliment dels terminis que preveu la legislació vigent pel pagament de les obligacions de l'entitat corresponent al primer trimestre del 2026.
0: Gràcies. No sé si hi ha una paraula. No. Doncs endavant.
1: Número 16 és l'aprovació de la ratificació del decret d'alcaldia número 1662 de 9 d'octubre del 2025, relatiu a l'aprovació de l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal del Ripollès per dur a terme diverses actuacions en camins no rodats de titularitat municipal.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Va vinculat a les ajudes que el Consell Comarcal rep anualment del Departament de Territori per poder actuar en diferents camins públics del Ripollès. Com que aquests camins finalment són municipals, o són de cada municipi, però qui acaba fent l'actuació i acaba tenint la licitació d'aquestes millores, acaba sent el Consell Comarcal, es requereix, doncs, aquest encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal. Si hi ha alguna paraula al respecte? Molt bé, doncs passaríem a la seva aprovació. Vots afirmatius. S'aprova per unanimitat els presents. Passem al següent punt.
1: El número 17, que és l'aprovació de la ratificació del decret d'alcaldia número 611, de 5 de maig del 2026, relatiu a l'aprovació del conveni de cessió d'ús puntual entre l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i el Bisbat de Vic, parròquia de Sant Joan de les Abadeses, de l'Església del Monestir.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Bàsicament aquest conveni fa referència, doncs, en aquells dies o dies i hores que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses acaba fent ús, d'algun espai del monestir, i per tant simplement recull, doncs, aquesta casuística. I de fet també he de dir que és un conveni que el bisbat utilitza per demanar subvencions, per millores en el propi monestir, que de fet per això s'ha actualitzat en aquests moments. No sé si hi ha alguna paraula més. Doncs endavant.
3: Bé, nosaltres evidentment hi votarem a favor, veiem bé que hi ha aquest acord, aquest conveni amb el bisbat, i sí que aprofitant una mica aquesta situació que s'ha donat, que és paradoxal, doncs que al final, doncs, hem hagut de, no, ballar o tancar gran part de la plaça Major, doncs, perquè el Camp d'Enxart, doncs, pugui tenir l'estat que té, hauríem d'intentar de reconduir aquesta relació amb el bisbat, perquè creiem que no hi ajuda, doncs, per una banda, segurament fer un decret d'estat de ruïna, que segurament té una part de responsabilitat, que després l'altra part faci un contenciós, i per tant això el que fa és fer una escalada, doncs, de mala relació entre les dues organitzacions, i qui perd, evidentment, és la vila com a tal. Per tant, emplacem, doncs, a les dues parts a intentar de reconduir relacions, si podem contribuir-hi, doncs, ajudar amb el que pugui fer falta, però bàsicament perquè tots creiem que segurament els d'aquesta taula compartim que Camp Blanchard, doncs, li hem de donar un ús i que necessitem un edifici, doncs, en plenes condicions, i crec que de totes les parts, doncs, hauríem d'intentar, doncs, d'acostar relacions amb nou benefici del poble. Per tant, creiem que ens tocava, doncs, també dir-ho en sessió plenària.
0: Bé, en tot cas, només dir que la relació de l'actual govern és, amb el bisbat és molt bona. No hi ha cap problema de relacions. És un problema purament d'interessos. El bisbat té els seus interessos amb els seus immobles i té la seva gestió dels seus immobles, i això sí que xoca amb allò que nosaltres com a govern defensem per al municipi de Sant Joan les Abadeses, i considerem que aquest edifici a la plaça Major no pot estar en aquestes condicions, i el bisbat com a propietari té l'obligació de que l'edifici no estigui en aquestes condicions. I, per tant, li repeteixo, la relació és molt correcta i molt bona. Altra cosa és que cadascú defensa uns interessos diferents. Mentre el bisbat no vulgui moure fitxa i no es vulgui fer càrrec de la finca, nosaltres, evidentment, no podem estar passius. Tenim la necessitat i l'obligació per al municipi, per la seguretat dels veïns i veïnes, de forçar que el bisbat mogui fitxa. I en això estem. No per interès, no tenim cap d'interès, sinó perquè com a propietari s'han de fer càrrec dels seus immobles, i això no té res a veure amb la relació, simplement per aclarir-ho, eh? No sé si té alguna altra paraula.
3: No tenim cap dubte que l'interès és el que compartim segurament tots plegats, però el que és important és de si hi ha dues parts que no aconsegueixen posar-se en acord per un motiu concret, i potser segurament una part té més raó que no l'altra, és important buscar interlocutors, doncs, perquè ajudin que la part que no es va posar d'acord s'hi posi en benefici del que entenem tots d'aquesta taula, que és en benefici de la vila i la seva gent.
0: Bé, per exemple, li recullo unes part de les paraules que ha dit. El problema està amb els tercers, perquè jo crec que la situació seria molt diferent si els interlocutors haguessin pogut ser interlocutors directes. El problema està en que el bisbat té els seus gestors de patrimoni, i per tant, diguem que les decisions no les acaben prenent aquelles persones en què segurament tu podries arribar a una solució relativament ràpid. Per això li parlava d'interessos, perquè va molt... És a dir, els interessos del bisbat no tenen res a veure amb les persones que donen la cara o fan la feina que han de fer, o que els correspon fer a Sant Joan les Abadeses en nom del bisbat o de l'Església Catòlica. No sé si se m'entén. Vull dir, el problema crec jo que precisament són els tercers, els que tenen una mirada diferent, els que tenen o gestionen els interessos de la part. Aquí sí que hi ha un problema, i jo moltes vegades he fet saber al bisbat i precisament a les persones, en aquest cas al mossèn, quines eren les persones que posaven problemes en que no se solucionés aquest tema. Potser no m'estic explicant, però bueno, espero que s'entengui una mica. Per tant, per això deia que la relació és molt bona amb les persones que representen el bisbat a Sant Joan les Abadeses, inclús les pròpies del bisbat. Altra cosa són els que els gestionen el patrimoni. Aquests són uns altres. D'acord?
3: En tot cas, entenent el que diu, que els emplacem a poder desllorgar aquesta situació, i si podem contribuir en qualsevol aspecte, a disposar per poder-ho fer.
0: Perfecte, moltes gràcies. Era un punt per aprovar. Vots afirmatius. Doncs aprova per unanimitat, gràcies. Passem al següent punt.
1: El número 18 és donar compte dels decrets d'alcaldia.
0: Molt bé, endavant.
1: I el número 19, precs i preguntes.
0: Perfecte, doncs donaria la paraula al grup d'Esquerra si té algun prec o pregunta.
3: Sí, res, algunes consideracions lligat una mica amb les obres que precisament parlàvem abans, de tot la via de Santigosa. Fer-los constar que s'estan produint talls de trànsit per fer les obres i que no hi ha personal que reguli el pas, i per tant diversos veïns ens han fet constar que quan volen passar per Santigosa, doncs com que no hi ha algú que reguli el trànsit, doncs és una mica arriscat el fet d'avançar sense saber si et vindrà algú per l'altra banda quan la visual que hi ha a Santigosa és la que hi ha. Per tant, emplaçar-los a poder intentar de gestionar que si es fan talls de la carretera que es reguli el pas. El mateix els extrapolem, que avui de fet ha sortit a la premsa, no? Tot el tall de Ribamala, i que per tant tot el mal de cap que genera que l'Estat en aquest cas no col·loqui persones en previsió a Ribamala, i que per tant els talls es faguin de forma coherent, tinguent en compte quan hi haurà més afluència de vehicles, i que no es faci amb un semàfor i generi les cues quilomètriques que hi ha. Per tant, avui ja s'ha explicat que el Servei Català de Trànsit posar a disposició efectius per poder-ho fer, però bé, que sumem esforços, evidentment, perquè l'Estat compleixi amb el que ha de complir. Vull dir, fa un temps es va dir que l'Estat hi havia bona relació, amb bones paraules, amb tot el que és el projecte de Ribamala. Està molt bé que en aquell moment hi haguessin bones paraules, però és evident que l'Estat no està complint a casa nostra i d'una obra que és producte d'un desprendiment, doncs n'estan pagant de forma bastant agosarada els Sant Joanins, les Sant Joanines i la gent del Ripollès i aquells que ens visiten. Per tant, doncs, a emplaçar-los, a col·laborar, a apretar conjuntament a l'Estat perquè no deixi o no continuï deixant les seves funcions amb la N260. I per part meva ja estaria, no? Repartim.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Només comentar-li que respecte a l'església de Ribamala i el problema de les cues, aquest equip de govern ha estat a sobre cada cap de setmana perquè el Ministeri més que complís, que la pràctica ha complert en aquelles hores que es havia compromès que a gestionar aquest trànsit a través de persones, el que passa que el servei que havia d'haver donat era molt més ampli en horaris. Per tant, la gent del Ministeri, que sempre acaba acotant doncs, aquest pas alternatiu amb persones a unes hores que es queda sempre molt curt, jo crec que aquest servei es havia de complementar en aquest cas doncs, amb el servei català de trànsit i finalment doncs, precisament aquest dilluns el mateix director general del servei català de trànsit ja parlant amb ell sobre les cues que hi havia en el moment in situ, això es parla en el moment que hi ha els problemes, ja en Ramon va decidir reforçar a través d'agents del servei català de trànsit aquest dispositiu, no? És a dir, no sé si es farà càrrec de la totalitat, jo avui no estic al cas del que ha transcendit en premsa, però sí de les converses que vaig tenir amb ell dilluns, i per tant no sé si es farà responsable de la totalitat del pas o simplement a través dels agents del servei català de trànsit el que farà és complementar el servei que ja posa el Ministeri. Però bueno, en tot cas ha sigut un tema recurrent, pràcticament cada cap de setmana, entre totes les parts, en què tothom deia no tornarà a passar i el següent cap de setmana, a una hora o altra, s'acabaven produint cues. Bé, jo sí que crec que ara el Servei Català de Trànsit, que segurament no és qui li corresponia, perquè el titular de la via és el Ministeri, ha acabat prenent la decisió de que ho entomava de forma definitiva. Jo ho celebro, jo ho aplaudeixo i ja sap el Ramon i tota la seva gent que hi estic a favor i estic al seu costat. I respecte a la Via Verda, sí que els talls han estat anunciats amb temps, segurament el tall que es devia fer perquè evidentment era un camió que s'entravessava la carretera, etc. Es pot, no sé si es pot preveure amb algun pas alternatiu. És un tema ja parlat també amb la direcció d'obra i amb l'empresa, i sí que ells han defensat que en els dies que han hagut de fer talls, que han sigut concrets, doncs necessitaven que la via estigués tallada. Per això s'ha anunciat amb molt de temps i els veïns ho sabien, etc, etc. També estem parlant d'uns talls vinculats a les passeres que s'han muntat. Crec que aquesta setmana es posava l'última i a partir d'aquí doncs ja no hi ha hagut més talls, de talls totals de la carretera. Quan no han sigut totals, sempre s'ha pogut passar.
3: Bé, aquí en tot cas, començant pel final, el problema és el tall alternatiu. En el moment que hi ha hagut tall alternatiu, no hi havia personal que regulés aquest tall, i per tant, en el moment que hi havia els vehicles que volien passar, com que ningú regulava, era la llei del més fort, passava una, passava l'altra. Per tant, quan s'hagin de fer aquests talls, per molt que es pugui informar o no, o es talla la carretera, o si hi ha un tall i per tant el cotxe pot arribar a la zona del tall, ha d'haver-hi algú que regula el pas alternatiu exactament igual que Ribamala. I després, referent a Ribamala, bàsicament les declaracions són les que ha fet vostè a premsa, que explica que hi ha hagut aquest acord amb el Servei Català de Trànsit. Per tant, si ells acaben contribuint a regular aquest pas alternatiu, perfecte, algú ha de fer-ho, malgrat no siguin els titulars de la via, però sí que quan es faci, sigui a nivell del govern català o sigui a nivell del govern espanyol, que es faci amb una bona previsió. Si hi ha estem en un marc de segona Pasqua, el divendres s'ha de pensar que hi ha una afluència molt més gran de vehicles i que, per tant, el tall no pot començar el dissabte com va començar amb Setmana Santa. I, per tant, que es faci amb certa previsió, independentment de qui entomi la responsabilitat, si és el que ha de saber que té el trànsit, doncs que s'entomi en la màxima responsabilitat i que, per tant, intentem de minorar doncs, aquesta afectació doncs, que tothom jo crec que entén que hi ha unes obres que s'han de fer i que segurament no són de fàcil gestió, però bé, hi ha coses que entren dintre el límit del tolerable i el que no és tolerable, i per tant aquestes cues quilomètriques, doncs home, doncs, fins a cert punt doncs, no ho són, i per tant esperant doncs, que aquest acord doncs, serveixi d'alguna cosa i que per tant doncs, aquestes afectacions vagin a menys.
0: Moltíssimes gràcies.
5: Jo tinc més
0: coses. Sí, doncs li passo la paraula a l'Elisenda.
5: No, una observació només és el tema dels treballs forestals, que en els municipis d'alt risc d'incendi hi ha limitacions del 15 de juny al 15 de setembre, precisament pel risc d'incendi. Llavors, que si comencen ara, ens queda poc marge, o no sé l'empresa com ho té previst. Val? La segona és que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati, que de fet jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans, però sobretot el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i per tant jo crec que li tocaria una renovació. I la tercera és a la zona de les escales que pugen a dalt a l'estació, des de la pujada que va cap a Ogassa, diguéssim, que allà hi ha com un tros així ajardinat, molt abandonat, que no sé si té propietari o no té propietari, que està bastant brut, però que els veïns estan preocupats sobretot per un arbre, que està com molt tombat, que està a punt de caure i que els hi fa por que si cau sobre el cable elèctric no faci alguna mena d'incident i que no arribi, jo no sé si arriba al bloc, vale? Però que els hi preocupa. Però està tombat cap a les escales, diguéssim.
0: Vale, moltes gràcies. Aquest espai que vostè comenta és un espai de gestió pública i l'empresa que té la gestió de l'arbrat i del manteniment sempre ho té net i endreçat. En tot cas, els hi farem saber. Sí que en aquest espai, aquest arbre, doncs serà qüestió de mirar-lo. No era conscient de que hi hagués algun arbre per aquí, doncs que...
6: Sí,
0: a sobre. Bueno. Vale, doncs serà qüestió de mirar-lo. De fet n'hem tallat moltíssims. Bueno, si està tancat, no és públic, eh? I per tant...
6: Hi ha una tanca, jo crec que és privat.
0: Doncs llavors l'arbre és privat i la propietat té noms i cognoms. Però en tot cas... En tot cas se'ls haurà de fer saber. Sí, se'ls haurà de fer saber. Vale. Respecte al tema que comentava de llar d'infants, precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Vull dir que tampoc ara mateix estem parlant de pràcticament 40.000 euros, De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants i, per tant, la part estricta del pati, el que seria pati, puja això, uns 40.000 euros aproximadament. Bueno, aquesta seria la idea en alguna modificació de pressupost, però ja potser pensant en el 27 incorporar-ho. I això dels treballs forestals, la veritat és que entenc que hi ha un director d'obra, hi ha una empresa que ha d'executar les obres, suposo que ho deu tenir en compte. No sé si... Molt bé, doncs, senyor Cels, l'Abric torna a agafar la paraula, endavant.
3: Sí, un altre tema. Hem tret en aquest ple moltes vegades que era important saber per què es produeixen els talls de llum de la cormina del BAC. En algun ple se'ns va dir que havien sol·licitat l'informe a l'empresa, que si l'empresa no el donava a rescindir el contracte, se'ns va arribar a dir. Estem al mes de maig, no sé si aquest diguem-ne informe que justifiqui el perquè dels talls de llum es disposa o no es disposa, si es disposa no se'ns ha fet arribar. Per tant, la pregunta és si sabem alguna cosa més d'aquest informe i també el mateix, vull dir, una altra zona del municipi on hi ha talls recurrents de llum és el barri de la Plana. Fins abans de les obres del pont eren els mateixos veïns que a vegades anaven a aixecar el diferencial, ara tot això s'ha tancat i per tant els veïns no poden fer aquesta autogestió i tot això, i a vegades hi continua havent-hi talls de llum i per tant també hi ha una certa preocupació de quan es produeixen, doncs a veure com està, pregunta l'informe de la Coromina i també, doncs, també saber doncs, per què es produeixen aquests talls recurrents, en aquest cas al barri de la Plana.
0: Bé, tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una, una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar, no és un tema econòmic, és ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien, entenc jo, tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa, i els tornarem a reclamar perquè crec que no és de rebut. No sé quant de temps queda, per la licitació, vull dir, la situació deu ser de 4 anys, però la veritat és que durant tot aquest període hem estat bastant deixats per part d'aquesta empresa. I en quant al barri de la Plana, precisament ara s'està mirant, perquè és veritat que últimament havia caigut més del que venia caigent, i s'està mirant si s'ha de reforçar amb algun fil nou, perquè podria ser que no hi hagués prou potència i que s'hagués de ficar algun fil nou. I això s'ho estem acabant de mirar i de pressupostar, en aquest cas amb l'empresa que gestiona aquesta part d'enllumenat, que en aquest cas és local. Per tant, estan vies de mirar què és el que passa, però tot semblaria que s'ha de dividir les potències, perquè diguem que la línia que hi ha estaria massa carregada. No sé si té alguna paraula més.
3: Bueno, intuïm que anava per aquí. En tot cas, entenc que aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho de paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa conforme hi ha, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs, que s'ha notificat a l'empresa doncs que no s'està complint amb les paraules que comenta l'alcalde. No entenc que això deu existir, suposo.
0: Ara no li sé dir, Nosaltres mantenim una relació bastant permanent amb les empreses i, per tant, no sempre es fan les peticions per escrit. En tot cas, és veritat que davant de l'incompliment, doncs, segurament s'haurà de, si no s'ha fet, s'haurà de fer per escrit.
3: Bàsicament perquè si es vol acusar algú d'incompliment ha d'haver quedat constància per escrit, vull dir, no es fa de viva veu, i això sap vostè millor que no jo, en tant d'alcalde de la corporació. Per tant, entenc que durant tots aquests mesos i temps que fa que ho estem demanant, entenc que alguna notificació per escrit deu haver-hi, perquè si ho hem fet només de viva veu, vull dir, sempre ens col·loquem a la casella de sortida i, per tant, els talls es continuen produint sense massa, diguem, de voluntat de poder-ho resoldre.
0: Bé, moltes gràcies.
7: Deixa's fer un incís.
0: Sí, endavant.
7: Això de que l'armari del passeig de la Plana estava obert, això és mentida, ha estat sempre tancat. I els diferencials els aixecava un servidor o l'agent cívic. O sigui, els veïns de la Plana no toquen res allà dintre. I ens en fem un far de donar voltes quan hi ha tormenta, eh? Que no hauríem de fer-ho, però bueno, almenys si podem, que la nit no es quedi la gent sense llum.
3: Això que no ho fan, en tot cas, quan abans que vostè ja fos regidor hi havia veïns de la Plana, doncs que ho havien d'acabar fent perquè senzillament no s'ha pujat el diferencial. Per tant, ho faci vostè o ho faci el qui sigui, doncs perfecte. Que això no li toca a vostè, bueno, mira, la tasca de regidor està bé que la gent no es quedi sense llum, per tant, mira, està bé fer la volta i fer-ho. Vull dir que, per tant, dintre la tasca de regidor també pot ser-hi aquesta, com es fan altres coses que probablement no estan en el manual del regidor i contribueixen a fer que la gent visqui millor, i això ja estarem tots d'acord.
7: No tinc cap problema si tinc que invertir-hi mitja hora o una hora o que cada dia que hi hagi tormenta. Si sóc aquí, surto de casa meva i vaig a donar el vol. O sigui que no tinc problemes.
0: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra paraula, doncs ja està. Donaríem aquest torn de paraula per tancada, obriríem la del públic. Endavant, ja, Àngel. Sí, si es vol apropar.
8: En primer lloc, estic molt d'acord amb Sergi que va llegir la gratuïtat de l'R3, que tu em sembla que ho vas dir. Aquí et dono les gràcies perquè la utilitzem molt. Encabat volia dir, si per la festa del Grito l'Ajuntament convida a persones determinades del Consolat. Ja. No, perquè hi ha un senyor que m'interessaria que vingués. Vale, d'acord. Bueno, i l'última és... No? O sigui, la casa de Cal Droguer. Bueno, en primer lloc, s'ha ballat una casa. Em sembla que n'hi han tres. Dues de continuació, ni s'han ballat ni pel Pere Portusa ni per l'altre cantó. No ho sé si pertanyen al bisbat, també les altres dues. També hi ha un problema d'edificació a la Vila Vella, que tot aquest bloc de Cala Droguer fins al Pere Portusa 7, zero veïns. El bloc de Can Vilella, zero veïns. Hi ha també el carrer Comamala, un bloc, zero veïns, i el Portusa, el Portusa 14, també una casa, zero veïns. Es preveu un pla d'actuació de l'Ajuntament conjunt per la Vila Vella. I en acabat, el del bisbat, me n'alegro que digui Ramon que hi ha bona relació. Hi ha quatre temes que es tenen que resoldre. Sant Antoni, o sigui, l'Església, i entenc que el campanar, ja pertanyen al bisbat. En què val l'inversió que feu al Sant Teatre, la fa l'Ajuntament. I això potser és de l'Església, o sigui que arreglem uns calés. Encabat, les peces del museu, mai se n'ha parlat, mai s'ha fet una exposició, també es tindria que tenir. I la casa aquesta, i la solució, què proposo jo? Una reunió entre el bisbat, l'Església i el representant de l'Ajuntament per resoldre-ho.
0: Ens reunim sovint amb el bisbat. Demà mateix tinc una reunió amb el vicari general, Àngel. Em reuneixo sovint amb ells. Tenim molts temes en comú. La relació és bona. Els interessos són diferents. No té res a veure. No té res a veure. I per tant, cadascú ha de defensar els que li correspon defensar. I ja està. El cas del teatre, l'Ajuntament demana una sessió 30 anys. Per tant, no, durant 30 anys el teatre serà públic. La casa, l'ermita de Sant Antoni, hem defensat que sempre que és pública i que és del poble, no és del bisbat.
8: No hi estic d'acord.
0: Doncs ja està, no passa res. No passa res. És una església que va fer el poble i és del poble. I és del poble i és de la gent, no és del bisbat. I ja està, i no, a mi no em faran canviar l'opinió. És així, és així.
8: No la comparteixo.
0: No passa res, només faltaria, podem pas estar d'acord amb tot. I què més has dit? Ai, la Casa Blanchard en som propietaris, sí. A través d'una herència. Per tant, s'han de fer càrrec del seu patrimoni. I si no se'n fan càrrec, doncs, escolta, hi ha unes conseqüències. I ja està, no passa res.
8: No, però esclar, si hi ha tan bona relació, pots discutir, no?
0: Oi tant. El problema, jo crec que potser un dels problemes que hi ha hagut és que hem tingut massa bona relació. I de tanta bona relació, el que, mira, que apuntava el senyor Sergi Albric, quan tot és ja ho farem, no? Ja ho fareu, confies molt en l'altre, etc, doncs a vegades no funciona. I no passa res, ja està.
8: Bueno, no.
0: Sí?
8: Ara sí que tinc que demanar la reunió amb tu i amb en Sergi, que per una raó o altra no l'he demanada.
0: Bueno.
8: Si n'és bé algun dissabte...
0: Molt bé,
8: bueno,
0: quan vulguis. Que
8: siguin tots dos.
0: Quan vulguis, sí.
8: Home, jo... Home, jo
9: tampoc
8: sé la
9: teva
8: agenda ni la
9: d'en
8: Ramon,
9: que
8: et
9: vagi bé tot res. Bueno, quadrem una data en Ramon i jo i fem una proposta.
0: Perfecte.
8: No,
0: si
8: està
0: bé,
8: no
0: diré res. Sí, sí, Àngel. Per part meva estic tots els caps de setmana en general aquí. Vull dir que quan ens posem d'acord amb el Sergi, t'ho diem. Eh?
8: Doncs ja tinc pel setembre, si pots.
0: Em passa bé la persona que vols que invitem? Sí?
8: A mi em diria molt bé que el convidés.
0: Molt bé. Qui dius que és? Qui dius qui és?
9: Home, l'Adrià.
8: Del Consolat de Mèxic.
0: A l'Adrià?
8: Sí.
0: No estic segur que sigui aquí, serà a Mèxic. Crec que l'estiu ja se'n va cap a Mèxic. Acabava el seu mandat.
8: Sí.
0: Bueno, tindràs l'excusa per anar a Mèxic a veure'l.
10: No hi ha cap substitut? Tu tenies el segon?
8: No, és que...
0: Sí.
8: El conec i els altres no coneixen ningú.
0: Aquest any coneixeràs l'Alfonso, que és l'actual cònsol encarregat.
8: Intentaré fer el treball, eh? El tinc molt content.
0: Cap problema, Àngel. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Bé, doncs, si no hi ha més, deixaríem la sessió per avui. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes, a aquells que ens heu escoltat des de la sala, els que ens heu escoltat des de la veu. Bona nit a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Estem a l'espera de saber si hi ha acord a la reunió que mantenen des de les 3 de la tarda els sindicats d'educació, la setena. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, segons han confirmat fonts de la conselleria. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. La proposta inclou 7.000 dotacions noves en 4 cursos. I avui el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. La nova reforma del copagament farmacèutic, amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adequada de los recursos sanitarios.
1: I el barri de Ciutat Jardí de Lleida tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Poeria El Sostre Cívic llença en aquesta iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge. L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions en superfícies que van des dels 45 als 75 metres quadrats. Un planetari itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ, un espectacle al Teatre de Tarragona, són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament de Tarragona impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes a diverses adreçades a la ciutadania per posar especial èmfasi, sobretot, en els escolars. I la BON, l'associació promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison, reclama l'edifici de la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de la Memòria Democràtica.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que bé passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
2: L'aigua és un bé essencial per la vida, però és un recurs escàs. Sabies que només el 0,5% de l'aigua de la Terra és dolça, aprofitable i accessible? A Catalunya es calcula que el consum d'aigua per habitant és de 125 litres al dia, una xifra que és superior a la mitjana europea. Adoptant hàbits més conscients, podem disminuir el nostre consum d'aigua, ja sigui recollint l'aigua de la pluja i aprofitant-la per regar plantes, reduint les fuites dels edificis, que poden representar fins a un 30% del consum d'aigua, tancant l'aixeta mentre ens raspallem les dents o ens dutxem. A més, si no llancem l'oli de cuina per la pica i escollim productes de neteja biodegradables, evitarem contaminacions i ajudarem a mantenir una bona qualitat de l'aigua. Amb aquests petits gestos quotidians, tots i totes podem contribuir a una gestió més sostenible de l'aigua. I tu, com pots millorar els teus hàbits perquè siguin més conscients amb el consum i la cura de l'aigua?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Orriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblement, ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Orriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una Aliança Catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous de cognom 28 de maig de 2026. I un dia com avui de 1917, i encara en plena guerra mundial, el Parlament Britànic aprovava el projecte de llei de sufragi femení que concedia el vot a les dones del Regne Unit per 364 vots a favor i 22 en contra. Tot i que limitat a les dones més grans de 30 anys, haurien de passar encara 10 anys més perquè poguessin votar els 21 com els homes, el projecte va ser una gran fita. La primera petició de vot per les dones presentada al Parlament Britànic s'havia fet l'agost de 1832, però el moviment sufragista d'Anglaterra trigaria gairebé 20 anys més en articular-se, en un procés de lluita constant. Encara més d'una dècada després, Emily Davis i Elizabeth Garrett Anderson van elevar una altra Ladies Petition firmada per gairebé 1.500 dones. També va ser rebutjada, però va donar peu a la creació de la Societat Nacional pro Sufragi de la Dona, un moviment permanent liderat per Lydia Baker. A partir de 1903, i cansades de promeses incomplertes, les sufragistes van passar a l'acció directa. Interrompien discursos polítics, sabotejaven mobiliari urbà i fins i tot atemptaven contra edificis públics. Van ser expulsades d'actes, arrestades i considerades preses comunes en unes accions que formen part de la primera onada del feminisme. Tot i l'ús del sabotatge i de la violència, només va morir una persona, la sufragista Emily Wu Davidson, al funeral de la qual va esdevenir un acte feminista multitudinari. Tot i això, la lluita va seguir. Amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, el rei George V va decretar l'amnistia de totes les sufragistes, ja que les dones eren necessàries per substituir els homes que havien d'allistar-se. Poc després, un dia com avui de 1917, després d'una llarguíssima lluita, la llei del sufragi femení era aprovada al Parlament. I un dia com avui de 2021, Oques Grasses publicaven el seu 5è treball, A tope amb la vida. Escoltem La gent que estimo amb la Rita

0: El jove cantautor i pianista David Expósito estarà oferint una sèrie de concerts benèfics arreu del territori a favor de la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Entre les parades ja confirmades d'aquest cicle de concerts hi ha la que farà aquest pròxim dissabte a Sant Joan de les Abadesses. La cita és a les 6 de la tarda al Palau de l'Abadia. Nosaltres ja el tenim al telèfon. Hola, David.
1: Hola, què tal?
0: Bones, com va això?
1: Doncs pues molt bé, pues amb moltes ganes. Ja estem a punt per donar un espectacle que em fa moltíssima il·lusió. Mm. I res, animo a tothom a que vingui aquest dissabte a les 6 de la tarda.
0: Mm. Explica'ns una mica primer. Parla'ns de la teva trajectòria. Qui és en David Expósito?
1: Doncs pues mira, jo tinc 22 anys, vale? I a mi de sempre m'ha encantat la música. I farà cosa de 4 o 5 anys, amb l'ajuda dels meus pares, que els vaig explicar que m'encantava la música, m'encantava el piano, perquè jo veia un músic que m'encantava que es deia Manu Guix, i em van impulsar a fer classes de piano. I entre una cosa i l'altra, pues mira, em vaig animar a fer cançons i de més, i m'encanta fer covers i m'encanta ensenyar-li a la gent el que faig i que passin una bona estona.
0: Mm-hmm. Fa gràcia perquè has anomenat en Manu Guix, que justament en qüestió de menys de 2 mesos estarà fent un concert a pocs metres d'allà on el faràs tu aquest de setmana.
1: Ah, sí?
0: Sí, el festival del Comte Arnau.
1: Molt bé.
0: Crec que ets de Sant Just, no?
1: Sí, soc de Sant Just, d'Esvern. Mm-hmm. Sí.
0: Això que hem vist el
1: teu... De fet,
0: digues.
1: Tinc la gran sort de que en Joan Bassaganyes, l'alcalde de Sant Just, és de Sant Joan de les Abadesses.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: I res, bueno, si em deixes agrair-li des d'aquí també una mica que m'ha ajudat en tot això, pues perfecte.
0: I tant. I company fa uns anys aquí a l'Ajuntament, que ell també era treballador mentre era regidor a Sant Just, i ara ja amb un càrrec una mica més important. De totes maneres, al teu Instagram hem vist que algú et deia la perla de Centelles.
1: Sí, perquè vaig fer un concert la setmana passada i, bueno, pues suposo que s'ho passaria bé.
0: T'hem escoltat cantant Garganta con Arena al principi. Hem vist que això, que també fas versions, però tens temes propis també.
1: Sí, bueno, mira, ara tinc la gran sort de que en Jordi Campoy, un excel·lent productor català, estem treballant junts perquè trauré ara 3 temes nous que em fan molta il·lusió i espero poder ensenyar-los.
0: Per tant, que potser els podem escoltar a Sant Joan?
1: Mira, t'ensenyo un, va. Fem una cosa, t'ensenyo un.
0: Sí?
1: Sí, va, la fem allà.
0: Ara en directe, vols dir? Així?
1: No, ara en directe no, home, no. No, dic a Sant Joan de les Abadesses.
0: Ah, vale.
1: Ens havíem... Cuidao.
0: Sí, dic, ostres, quin repte. Dic, no, però ja està bé deixar-ho pel concert. Aquest cicle que es diu Expo és, com dèiem, un cicle de concerts solidaris. No sé si havies fet alguna cosa així abans i com és que va sorgir aquesta col·laboració.
1: Pues no, mai he fet alguna cosa així similar tan gran i aquest repte tan gran, però bueno, va sorgir perquè jo vaig fer un concert al meu poble, el primer de la meva vida, i vaig tenir la gran sort de que vaig

0: vaig ens ho parlem amb un treballador de Sant Joan de Déu. I li va semblar una idea increïble el fet de poder fer una gira per ensenyar-li a tothom, o sigui, que la gent tingués una horeta. O sigui, el meu únic objectiu és que la gent surti d'allà o sigui, despreocupant-se una miqueta de la feina i, saps, gaudint de la música. I a ell li va semblar una idea increïble fer aquesta gira per tota Catalunya. I a més, jo sóc una persona que jo tinc claríssim que això és molt difícil viure. Si els que tenen la sort són privilegiats i jo valoro el fet de que amb això també puc tenir una estona de passar-m'ho bé. I això, l'objectiu és passar una bona estona, que la gent contribueixi, qui vulgui ajudar a aquest gran problema que tenim a la societat, que és el càncer, i més del càncer infantil, pues serà benvinguda i ens ho passarem bé una estona.
1: El de dissabte és un concert d'una hora, crec. Explica'ns una mica com són els teus concerts.
0: Bé, els meus concerts... jo, de fet, no sé amb quina cançó començo. Acabar, potser sí que acabaré amb La garganta con arena, però començar no sé. No sé amb quina començaré, perquè m'agrada el fet de... Ja que tinc aquest espai, poder improvisar, no preparar un show. Jo vaig allà, si algú vol alguna cançó, la pot demanar, si la vol cantar, que pugi a l'escenari, i si... Saps el que et vull dir? És una miqueta piano bar. No és un show perfecte. Jo vull aquesta vessant d'improvisació que m'agrada tant.
1: Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Dic que les entrades tenen un cost de 15 euros, una col·laboració de 15 euros, i que també es poden comprar entrades fila zero, si no podeu venir però voleu aportar alguna cosa a 5 euros.
0: Sí, jo el que voldria animar la gent és que, perquè jo sé que hi ha molta gent que no controla encara molt bé la tecnologia, i aquesta gent que hi vol venir i ara mateix ho està escoltant, jo l'animo a que vingui i pugui pagar-ho a taquilla, que també hi haurà l'opció, i és molt important en aquests pobles cridar a que la gent vingui i que gaudeixi, que tindrà una butaca, no són numerades, i ens ho passarem bé.
1: Com la donació, com la fas? És a dir, és de l'entrada íntegra o s'han de restar els costos de producció?
0: No, o sigui, l'entrada és 100% íntegra. Jo no rebo res, no rebo res, i jo ho dono tot. Després es fa la recol·lecta i es dona a Sant Joan de Déu sense cap tipus de filigrana. O sigui, no estem per fer això.
1: Perfecte, doncs, David, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: A tu. Espero veure't al concert.
1: I tant, allà hi serem.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu. Merci, adéu.
1: Looking for People to Unfollow és el nom del segon treball de Eka Bandal, amb la cantant nascuda a Sud-àfrica, de pare i mare de Sri Lanka i amiga d'Austràlia. Va publicar el seu primer llarga durada fa 9 anys amb un disc homònim i un directe explosiu. El seu nou disc inclou 16 temes que van des del hardcore urbà més dur a un eclecticisme on trobem rock amb blues, trap dur i altres estils, que signa amb la seva parella, Richie Buxton, baixista de gira de Limp Bizkit.

0: I si tens més de 15 anys, no tenim clar quin és el topall per dalt, ara ho demanarem. Aquest pròxim dissabte, el jovent actiu Sant Joaní, el Jazz, us anima a assistir a la trobada que es farà a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda, on es presentarà la nova proposta de l'entitat. Per saber més detalls, tenim ja el telèfon a la Martina Fulcrà. Hola, Martina.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ens has de resoldre aquest dubte. No sé si de topall per dalt n'hi ha o no.
1: Sí, o sigui, tenim una mica... L'únic que hem volgut fer és obrir-ho als menors d'edat, perquè sí que és veritat que abans ens trobàvem limitats, perquè potser la nostra única activitat era fer festes on hi havia venda d'alcohol. No tenia molt sentit que els menors d'edat poguessin participar, i ho hem obert, això, joves d'entre 15, 16 i 17 anys. Uh-huh. Més o menys aquest topall per tenir una mica més de... Uh-huh. Que puguin participar també els que encara no han complert 18 anys i que, per tant, també puguin engrescar-se i participar de l'entitat i ajudar a fer un Sant Joan una mica més viu, també.
0: Tinc això, que per dalt vosaltres feu activitats per joves, és a dir, que per naturalesa moltes vegades vas fent gran i aquestes coses ja potser deixen d'interessar-te, però vull dir que les que feu vosaltres també en gaudeix gent gran, eh?
1: Exacte. Sí, o sigui, volem abarcar una mica. Sí que és veritat que el nom de l'entitat ja és com Jovent Actiu Sant Joaní, però sí que és veritat que doncs, hi ha activitats que més enfocades a un públic més gran, i cap problema, avui també estem encantats de fer-les i que vinguin, que gaudeixin. No tenim una edat, o sigui, no tenim una edat màxima, diguem-ne, tampoc. No, això no ens ho hem plantejat, tothom és benvingut, òbviament.
0: Abans de tot, abans de començar i de parlar d'aquesta activitat, volem aprofitar per felicitar l'entitat i a totes les persones que l'han tirat endavant pels 25 anys i també pel guardó Emma. Com vau rebre la notícia?
1: Bé, la veritat és que ens van trucar i ens van dir que aquest any anava per nosaltres, i la veritat és que ens fa bastanta il·lusió, perquè no hem, bueno, si més no des de que jo estic en l'entitat, no s'ha rebut mai cap premi, per tant també ens fa il·lusió poder-la rebre un, i a més just coincideix en el mateix dia, per tant al matí estarem en aquest acte, i després a la tarda ens trobem tots a l'Escorxador a partir de les 6, com molt bé has dit tu.
0: L'entrega dels guardons M es fa el dissabte 30 de maig a les 12, i això, a les 6 de la tarda hi haurà aquesta activitat. Parlem d'aquesta trobada i sobre aquesta nova proposta. No sé si ens pots explicar una mica per on va.
1: Sí, bé, com aquesta proposta que volem fer l'expliquem millor el dia 30, que és on hem volgut com fer aquest espai per tal de poder explicar molt millor i convidar doncs, a tots els joves que en vulguin sumar-s'hi per tal de poder-la desenvolupar millor, poder resoldre dubtes i poder també xerrar una mica més cara a cara amb ells, perquè al final doncs, hem anat publicant vídeos i coses a les xarxes, però a vegades queda una mica difús tot el que s'hi pot parlar. Però una mica la idea és aquesta, doncs, poder explicar bé la proposta de que passem de ser una entitat només d'oci nocturn i enfocada en aquest, a ser una entitat més oberta i de joves, en el qual doncs, es poden englobar moltes altres... moltes altres activitats de caires diversos, tant esportives, culturals, totes les propostes són benvingudes, i alhora també doncs, reivindicar una mica això de que falten espais pels joves a la comarca i sobretot doncs, en el poble, que és la nostra realitat més immediata que ens toca, doncs, perquè al final no hi ha un lloc on els joves puguin trobar-se, puguin fer front a qualsevol cosa que els hi pugui passar o qualsevol activitat que vulguin generar, doncs falta una mica aquest espai i el jazz ve a suplir aquesta necessitat que vam trobar que faltava en el poble, i doncs ja tinguent en compte que estaven en aquesta entitat, doncs poder obrir-la i poder abarcar.
0: Quan parles d'espai, et refereixes a un espai metafòric o és un espai físic també?
1: Una mica els dos, no, però en principi el que volem fer ara és un espai més metafòric. Llavors ja, si tot això ens surt bé, sí que ens agradaria com algun espai físic, perquè sí que és veritat que no, vull dir, si creem aquesta assemblea de joves on poder pues, donar veu a totes les propostes que es puguin fer, amb necessitats que tingui el poble i tal, pues, llavors també segurament ens sorgirà la necessitat de tenir un espai on trobar-nos, perquè no tenim aquest espai. Vull dir, ara ve la calor i a les places s'està molt bé, però a l'hivern no gaire, la veritat. Per tant, que això és una batalla que ja sorgirà segurament, o sigui, nosaltres segurament tindrem la necessitat, vol dir, sorgirà sola aquesta necessitat, però de moment com estem focalitzats en crear aquesta assemblea i més l'espai aquest metafòric que dèiem, i això ja serà una cosa més a mitjà termini.
0: Dissabte el que es farà serà animar doncs, aquestes noves generacions a que s'apuntin i diguin la seva, o ja es presentarà alguna activitat o s'explicarà què es vol fer?
1: No, Dissabte serà més això, el que deies primer, de presentar l'entitat, de una mica de recorregut històric i explicar una mica els inicis del jazz, també per no perdre com una mica l'essència. Vull dir que al final fem aquest tomb, però no deixem enrere tot el que fèiem abans. Vull dir, no és que ara de sobte diem que no volem fer festes nocturnes, no, sinó que ho complementem. Per tant, explicar una mica la trajectòria d'aquests 25 anys de l'entitat i sobretot doncs animar aquests joves a que se'n vulguin, que en vulguin formar part, explicar una mica les dinàmiques, i llavors ja sí que les propostes i tot el que vagi sorgint es aniran fent en les següents assemblees que es vagin fent del jazz, amb tota aquesta gent nova que haurà entrat, i per tant idees noves i menys fresques, que també a vegades ens va bé, perquè nosaltres ens trobem una mica limitats d'ostres, ja no sabem tampoc què més fer, també volem apel·lar a un públic que potser som una mica llunyans, depèn de quina edat tenim, vull dir, com una mica retroalimentar-nos tots plegats.
0: De fet, fa un temps em sap que era prop de la festa que es va fer per celebrar l'aniversari, que vam entrevistar en José Guacil, que és un dels iniciadors, i va comentar que la seva idea, la idea del seu grup, era crear l'entitat com una caixa d'eines, que tothom que la necessités la fes servir, i això que feu vosaltres no deixa de ser també reforçar aquesta idea, no? Perquè avui en dia també és veritat que l'administració i la burocràcia, no? A vegades necessites una entitat que et representi per poder fer gestions, no? I és una bona manera, no? També.
1: Exacte, sí, una mica també parlant de vegades amb en José, diu que sí, que ells tenien aquesta idea, l'únic que al final, clar, quan crees algo has d'anar primer per lo més immediat, i doncs ells van crear l'entrevoltes i per tant necessitaven un finançament directe, i el van trobar amb les festes nocturnes, i llavors les altres entitats, o sigui, les altres generacions, perdó, han anat seguint aquest fil. L'únic que sí que de tant en tant s'han anat fent coses més diferents, trencant una mica, que no tot han set sempre festes nocturnes, però sí, com que ara li volem posar el nom i cognoms, de dir, vale, doncs passem a ser una entitat de joves per, doncs, això, poder donar veu a totes les propostes i activitats que es vulguin fer, i que alhora sí que, vull dir, qualsevol cosa que necessitis fer, es necessita una, de cara legal o pública, o així, es necessita una entitat. Per tant, el jazz com també ve ser aquest ventall per poder realitzar-les.
0: Com que després d'aquest dissabte potser canviaran coses, estaria bé fer una fotografia ara per poder-la comparar. Quanta gent sou ara al jazz, i de quines edats?
1: Mira, ara mateix som entre 15 i 20, i tenim més o menys, o sigui, estem entre els 21 i els 25, més o menys. Aquests 20-25 anys som tots els que tenim, i per això volem com incorporar també gent jove, perquè al final, doncs, és més fàcil que tinguin ells la perspectiva de, vale, doncs és que el jovent els interessa això, no això que esteu fent, saps? Que a vegades, vulguis o no, ja canvia molt d'un any a l'altre, doncs imagina't els que en tenim, doncs ara 24, jo per exemple que en tenim 24, doncs intentar fer festes pels de 18 o coses pels de 18 se m'escapa una mica de les mans, tot i que no és tan llunyà, però les coses han canviat molt, i la meva visió segurament no és la seva, i llavors doncs és més fàcil tenir gent a l'entitat d'aquesta edat que sap com les inquietuds i els gustos i tot, que no l'altre.
0: Us trobareu que... És que ara estic pensant en aquell vídeo que vau fer, que em va semblar genial, de demanar a la gent que estava a la calçotada de quin any havia nascut, i fer un muntatge amb els que eren dels 80, i ja els hi posàveu, després, quan parlaven, els hi posàveu cos de dinosaure o
1: vestits... Sí, jo va ser perquè va ser un trend d'aquests de TikTok, i vam dir, va, pues, aprofitant la calçotada, que hi ha diferents edats i diferents generacions del jazz, pues, va, per fer una mica de rebombori pels 25, que és el que estem intentant fer durant tot aquest any, a fer coses per celebrar els 25 anys de l'entitat.
0: Doncs esperem que aquests de 15 anys també us facin vídeos i testeu la mateixa medicina.
1: Exacte, ens tocarà a nosaltres d'aquí un temps, això ja ho tenim assumit.
0: També us sentiu grans. Molt bé, escolta, no sé, després de la presentació hi haurà alguna activitat més?
1: Després de la presentació la idea és que hi hagi una mica d'espai així com de cohesió per tal de poder xerrar, demanar dubtes, i hi haurà una mica de piqui-piqui amb menjar i això, la barra també amb begudes, i una mica de música. Així per ambientar, la idea tampoc no és que s'allargui molt, però sí que pues, generar una mica aquest espai pues, per parlar més de tu a tu, que a vegades sembla quan fas com una taula rodona o alguna cosa, la gent li fa cosa, demanar dubtes o preguntes, i llavors pues, és més fàcil de tu a tu estar allà amb grupets més petits i poder-te explicar, si algú necessita alguna més informació també poder-la donar, vull dir, com crear una mica aquest espai de cohesió després, que també és molt important per nosaltres, i és una cosa que volem anar-lo creant també amb aquesta nova versió del jazz, de crear espais de cohesió, perquè al final nosaltres ara els que som estem molt cohesionats, però perquè ja portem molt de temps treballant junts, però quan entra algú, doncs per també agafar una mica la confiança, el fet de poder treballar junts, i això també es necessiten doncs, aquests espais per poder-se desenvolupar una mica millor i alhora doncs, per poder dir, vale, és que a mi això em preocupa això, o a mi a l'institut em passa com... També volem ser una mica aquesta entitat de poder afrontar diferents problemàtiques que et puguin passar doncs, més a nivell col·lectiu, del poble, de l'institut, i llavors, clar, que és, això es genera doncs, anar agafant també confiança i treballant junts, per tant, com també podem generar aquests petits espais per anar a poc caminant cap, cap allà.
0: I després d'això, la següent mirada ja serà la festa major o hi haurà, alguna activitat pel mig?
1: Tenim coses pensades pel mig. Les coses grans sí que és el mític carnaval d'estiu, que serà el 31 de juliol aquest any, perquè és el divendres abans de l'agost, i després ja l'altre gran serà l'entrevoltes, però sí que durant l'estiu tenim pensat fer diverses coses, sobretot amb doncs, aquestes propostes que puguin anar sortint, que ja potser serà més de caire esportiu o coses així, però aprofitar també l'estiu per anar fent cosetes petites.
0: Ja per acabar i per doncs, situar-nos a la festa major, difícilment, vaja, sembla impossible que es pugui fer l'entrevoltes a la plaça. De fet, també vau fer un comunicat, no?, per denunciar aquesta situació.
1: Sí, o sigui, nosaltres vam fer un comunicat perquè trobàvem que havíem de donar una explicació com a jazz, perquè al final, vull dir, la nostra màxima festa o activitat, com li vulguis dir, i la raó per la qual va néixer l'entitat és per fer l'entrevoltes, que és que el mateix nom li dona, vull dir, entrevoltes, perquè es fa entre les voltes de la plaça Major, i ja aquest serà el tercer any consecutiu en el qual no es pot realitzar, i no per...
0: No per pluja.
1: També per la pluja, però igual, encara que no hagués plogut, no s'hagués pogut fer allà, i per tant trobàvem adient poder-ho explicar més, perquè també la gent del poble ens demanava, i a vegades si tu no tens la informació no sabies què respondre, perquè es feien algunes activitats al poble que no eren del jazz, algunes activitats nostres també les havíem fet a la plaça Major, però l'entrevoltes no, vull dir, nosaltres mateixos tampoc ni en teníem res, i va ser com vam demanar una sèrie de reunions amb l'Ajuntament perquè ens exposessin i ens diguessin què estava passant, perquè en volíem treure l'entrellat, i un cop sabent el que estava passant doncs ens vam desdir, perquè o sigui, era una no era segur fer activitats allà, i per tant vam dir que com a ja es deixàvem de fer-ho, i llavors per això va sortir la proposta de poder realitzar l'entrevoltes al passeig aquest any, però bueno, molt mucho a nuestro pesar, perquè vull dir, al final l'essència allà a la plaça és molt maca, però bueno, que primer va la seguretat que pogués realitzar l'estètica, això ho tenim molt clar, i cap de nosaltres va dubtar en qualsevol moment de dir que no era realitzable fer-lo allà, i per tant endavant amb la nova proposta que hem llançat de fer-lo al passeig, i ja està.
0: És proposta o ja ho heu parlat i...
1: Sí, bueno, és proposta tancada, també. Vull dir, sí, es farà el passeig, ja vam parlar-ho també amb l'Ajuntament, i ja no tenim, o sigui, no, nosaltres el que volíem era fer-ho al poble, al mig del poble, perquè creiem que és on hi ha l'essència, és on la gent també li agrada, i va ser el que vam trobar més adient per les dues bandes, tant nosaltres com ells, de poder-ho realitzar al poble, perquè sí que ens vam negar a no fer-ho al mig del poble, perquè perd tota l'essència que tenia ja de si la jornada.
0: Per curiositat, per això, sabeu on posaríeu l'escenari i tot això, com ho muntaríeu?
1: Això encara ho hem d'acabar de parlar, perquè també vull dir, el passeig ara, sobretot en quant a bars i barres, està bastant viu, per tant s'han d'acabar de tancar algunes coses, però segurament el cantó de l'absis del monestir s'ha d'acabar de tancar, però sí que de moment la proposta és aquesta, però hem d'acabar també de parlar, perquè s'han de parlar amb equips de so, amb els tècnics, i diferents coses per quadrar com seria la millor opció.
0: Perfecte, doncs Martina, moltíssimes gràcies, hem fet un bon repàs.
1: Vosaltres.
0: Esperem que aquest dissabte hi hagi molta gent i que surtin moltes propostes i molt jovent nou per impulsar-les també. Moltíssimes gràcies.
1: Això esperem nosaltres, ens veiem dissabte.
0: Adéu.
1: Adéu, merci.
0: I una setmana més amb aquesta música, moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu, que ja tenim amb nosaltres. Hola.
2: Hola. Hola.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Molt bé. Avui de quin curs sou?
2: Segona.
0: De segon. Molt bé. Fem una cosa, fem les presentacions, com hem fet abans quan hem provat els micròfons. Comenceu a dir el vostre nom.
2: Hola, jo sóc en Manel.
3: Jo sóc l'Aleix.
4: Jo sóc la Bea.
5: I jo sóc l'Emma.
0: Més que menys, ja havíeu vingut? Potser algú no havia vingut
3: jo,
0: mai.
3: Jo sí.
0: Tu havies vingut?
2: Jo no.
0: Tu no havies vingut, oi? No. Veus? Perquè ja ho pensava, dic. A vegades dic no diguis res perquè potser no me recordo d'algú, però ara també no ens coneixíem encara. No. Doncs benvingut. Molt bé. De què heu vingut a parlar avui?
3: Sant Joan Medieval.
0: Molt bé. Pinta molt bé, això.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Viatge en el temps.
2: Hem fet un petit projecte que ha estat sobre socials i anglès, on havíem de fer primer una recerca d'informació sobre uns monuments d'aquí Sant Joan.
0: Uh-huh.
2: On primer fèiem l'explicació gran amb socials, o sigui, en català, i llavors fèiem un resum de tot en anglès.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: I fèiem com unes visites guiades a diferents parts que ens va tocar de cada grup per socials i anglès, i pues, ens explicaven la història i coses importants sobre els llocs, i pues, nosaltres havíem d'escoltar per l'examen.
0: Molt bé.
4: Bàsicament és això, vam anar per diferents llocs, com per exemple a Sant Pol, que va haver-hi un grup que ens va explicar tot això que va passar amb la campana, que es va caure el sostre i per això està mig destruït. També ens van explicar el monestir on hi havia el clergat i ens van explicar diferents parts, i una d'aquelles va ser el davallament, també conegut com el Santíssim Misteri.
5: Sí, també, per exemple, el meu grup va fer el Palau de l'Abadia i vam explicar doncs, la història de les abadeses i els abats, i també vam explicar el que ens quedava de l'arquitectura, el claustre i tot això d'aquella època.
0: Per fer una mica... Digues. Clar,
5: sí,
0: no
5: també la Vila Vella, amb la Muralla, la plaça Major i el Pont Vell, també.
0: Clar, cap a la Corunya del Bac i altres llocs no, perquè aquella època no existia, no? Justament allà on esteu a l'escola devia ser ja fora del poble.
4: Sí.
0: Per tant, per entendre-ho, primer social, doncs vau conèixer la història del nostre poble i algun del patrimoni també,
2: sí.
0: I després ho vau treballar, i les visites aquestes que fèieu eren en anglès.
2: No, o sigui, no? Fèiem la visita i tot això en català, o sigui, de socials, i llavors fèiem un resum petit de tot el que havíem dit en anglès.
0: Molt bé. Si mai ve algú de fora i heu de fer una explicació del poble, podreu fer-ho, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Què és el que, coneixent la història del nostre poble, què és el que us ha cridat més l'atenció?
4: A mi, per exemple, el que més em va cridar l'atenció va ser més que res el Santíssim Misteri, que se l'anomena així, perquè quan el van trobar i van veure que la creu de Jesús al front i tenia com un calaixet i hi havia allà un trosset d'hòstia, un panet. I doncs al veure que no estava descomposat ni res el van anomenar el Santíssim Misteri, perquè és com després de tants anys no s'ha descompost ni res.
0: Això és el que s'explica, sembla que és curiós, i tot 200 anys curiós. Allà dintre. Què més, la resta?
3: A mi em va impactar molt quan van tirar la campana que els hi va caure sobre el teulat de la plaça de Sant Pol, de l'església, i que no reconstruïssin el teulat i la tornessin a aprofitar.
0: Sempre s'havia dit que havia sigut per una guerra o...
3: Sí, de que les cremaven les esglésies.
0: I aquesta no va ser així, Sant Pol no va ser així.
3: Bueno, suposo que es va caure por. Es va deixar d'anar-hi. A causa d'això de que va caure la campana.
0: I es va anar fent vella,
2: A mi el que em va agradar més va ser lo del Palau de l'Abadia, perquè mai havia entrat a dintre jo. I va ser el primer cop que ho vaig veure.
0: Que fa poc que vius a Sant Joan.
2: No, visc a Ogassa, però no... Tinc els amics aquí i vinc molt sovint aquí a Sant Joan.
0: Molt bé. I així et va agradar, és xulo, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I queda...
5: A mi, per exemple, em va cridar molt l'atenció la història del Pont Vell, perquè al final van passar-hi moltes persones i que després l'haguessin de bombejar, pues, o sigui, va cridar l'atenció perquè al final no és autèntic, saps, el pont, com moltes persones s'ho pensen. No.
0: De fet, durant... Bueno, diria que el Pont Vell és més nou.
3: És el nou.
0: Que el nou, no? Ara, actualment.
3: Sí.
0: Durant la Guerra Civil, no? els republicans, quan marxaven a l'exili, perquè doncs, no els empaitessin o fos més difícil, van volar el pont,
3: Sí.
0: Això sembla... quan jo tenia la vostra edat i em parlaven d'aquestes coses, ho veia tan lluny, i et vas fent gran i dius, no, no, ostres, l'àvia de no sé qui ho va viure, no? I sí, tampoc està no està tan lluny la cosa. Molt bé. I això de fer-ho en anglès, ha costat o no?
5: Bueno, sí. Al final, com que ho vam practicar a classe també, o sigui, a classe primer vam fer el resum, o sigui, la història en català i després el resum en anglès i haver-ho practicat, doncs ja ho sabíem. Sí.
0: Hi ha alguna paraula que diguéssiu o una expressió que diguéssiu, ostres, aquesta em va costar o ostres, és tan...
3: Sí, o costar d'entendre també algunes frases. Sí, sí.
0: Alguna que em pugueu donar un exemple? Us en recordeu de cap?
4: No. Més que res va ser a l'hora de canviar els noms a l'anglès.
2: O el traduir-ho i això, a vegades havies de mirar el paper perquè no te'n recordaves de com era en anglès i això.
0: Molt bé. Us ha agradat per això aquesta experiència?
3: Sí, sí. És guai.
5: Sí, al final moltes coses del nostre poble que no sabíem i les hem après, saps? És important.
0: I el fet de barrejar les dues assignatures?
4: Sí.
5: O sigui, és com fer una exposició oral, però diferent. I això,
4: amb les coses que expliques al darrere. I el fer-ho així, jo penso que entra molt més, saps? Que no fer-ho allà a classe tancat amb una diapositiva.
0: Són coses que et toquen perquè parlen del teu poble, del poble veí, en el cas d'en Manel, no? I que, ostres, que les coneixes, que són interessants, les has après amb una cosa, després parlant en anglès hi ha la dificultat de canviar l'idioma, però és una cosa que... El fet que ho coneguis, no?, t'ajuda una mica també, no?
4: Sí.
0: Molt bé, no sé si voleu explicar alguna cosa més.
3: No.
0: Ja queda molt poc, perquè s'acabi el col·le, o no?
3: Sí.
4: Per fi. Per sort.
3: Una mica menys d'un mes.
0: Quin dia plegueu?
3: El 19.
4: El 19?
0: I això per què? Ah, perquè acaba un divendres.
3: Sí.
0: Ostres, molt bé, no? Sempre més o menys era el 22, no?
3: Sí.
2: I a més a més hi ha la jornada intensiva.
0: També.
4: Sí, millor.
0: I en teniu ganes, doncs?
3: Sí.
4: Moltes.
0: Bueno, us agrada anar a l'escola, però no? També cada cosa al seu moment, i ara que ja es veu l'estiu a prop, no?
4: Sí, ara amb la caloreta.
0: Sí, molt bé. Què és el que us agrada més de l'escola d'assignatura?
2: Educació física.
0: Sí?
2: Sí.
5: O art, no sé. Que no s'ha de pensar gaire.
0: Els que el teniu tan clar, que us agrada l'esport, perquè practiqueu esport, jugueu a algun... club o feu alguna cosa?
2: Sí, jo faig futbol amb el Torelló.
3: Jo faig esports amb el meu pare.
0: Ja està bé, també, eh?
3: Sí.
0: I amb el Torelló, què tal? Com va això?
2: Bé, anar fent. Anys millors que d'altres.
0: Sí? Perquè aquest any com heu quedat?
2: Aquest any no gaire bé, aquest any per la cua.
0: Per quina categoria jugues?
2: A preferent.
0: Bueno, però és que això és un bon nivell, no?
2: Sí, bueno.
0: Molt bé. Doncs escolteu, sempre que veniu, sempre us demano que escolliu una cançó per marxar.
3: Ventolar.
0: Us posareu d'acord o què?
3: Ventolar?
0: Sí. De qui és?
3: De Cerco. Ventolar 125 quilòmetres.
0: Ventolar 125 quilòmetres. Saps que no la conec de res?
3: Jo tampoc.
0: De Cerco?
3: Sí.
0: Molt bé, ara la posarem. Escolta, incògnit això, eh? No ho conec gens, per tant que...
3: Així descobreixes cançons.
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Contentíssim. Moltes gràcies. Va, que vagi molt bé.
3: Merci.
4: Adéu. Merci a tu.
2: Adéu. Adéu.

0: veure't.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
4: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, perquè estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, a veure, on és la data, perdó? On és? On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe, que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Vull dir, només faltaria, no?
3: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
5: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
3: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
4: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar el respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
5: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
3: Raigón es va disculpar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals contes, la cacera salvatge i molt especialment de la llegenda del Comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca, que entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
2: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a salta les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix l'un i l'altre. I l'interessant és això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim. De vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
1: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
2: També volia retratar una miqueta la silueta del territori. Llavors, si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses. No solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també ja l'arrencada, com ben dius, al bord de Malatosca. És un lloc preciós. I necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Joan, de tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
1: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios. Oh, yes!

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: L'aigua és un bé essencial per la vida, però és un recurs escàs. Sabies que només el 0,5% de l'aigua de la Terra és dolça, aprofitable i accessible? A Catalunya es calcula que el consum d'aigua per habitant és de 125 litres al dia, una xifra que és superior a la mitjana europea. Adoptant hàbits més conscients, podem disminuir el nostre consum d'aigua, ja sigui recollint l'aigua de la pluja i aprofitant-la per regar plantes, reduint les fuites dels edificis, que poden representar fins a un 30% del consum d'aigua, tancant l'aixeta mentre ens raspallem les dents o ens dutxem. A més, si no llancem l'oli de cuina per la pica i escollim productes de neteja biodegradables, evitarem contaminacions i ajudarem a mantenir una bona qualitat de l'aigua. Amb aquests petits gestos quotidians, tots i totes podem contribuir a una gestió més sostenible de l'aigua. I tu, com pots millorar els teus hàbits perquè siguin més conscients amb el consum i la cura de l'aigua?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Can Nou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
2: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Orriols d'Aliança o Joan Sàrria del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.

I want to end me. I want to end me.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.